Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Tos paras.

La ressaca esborra el que m'hi aventuré de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

Adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna cada

0: Yo me casó.
1: Hasta el día mata chinchan.
2: ¿O no?

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
1: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
2: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
1: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
0: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
3: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
3: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les Blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
5: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà, a les 7 de la tarda, disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
6: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió, que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
0: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels tres partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 6:45. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
7: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé podem guanyar els dos punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
0: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
8: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
9: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada. Fa 2 anys ho vam aconseguir i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
0: Poc menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic, amb amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
10: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món de mà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
11: En números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
0: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars, han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
1: La xarxa de comunicació local.
12: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
13: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
12: Entrades a auditori.cat.
1: El diccionari Termcat.
14: Paraules noves que ja pots dir.
1: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
15: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 a.m. se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant, des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost, per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació, són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, acompanya, doncs, hagi rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a les notícies en xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també, i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat i d'aquest Consell de Ministres en concret els té la Carina Bellvé.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer, de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una cinquantena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un centenar de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquests desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana...

0: Passat a Sant Adrià de Besòs, la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
1: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
2: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
1: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
3: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme, des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa Serveis Socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
1: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
4: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase Lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
5: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, 1, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, 2, evidentment pel Mundial Sub-20, i 3, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
4: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
6: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
4: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pasqual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin els

0: Sagan Triumph.
1: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
2: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: També en bàsquet, l'Espar Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou a Fontajau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
3: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Espar Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
4: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos y reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
3: Si l'Espar Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa, Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, Caixa Faixa per un grup en procés de construcció, que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
0: Doncs aquest partit, a partir d'un quart de nou, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
5: Demà ens ho expliques.
0: I tant.
5: Gràcies, Cristina.
0: Que vagi bé.
5: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin a la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
2: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge i, per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
1: Entre les mesures anunciades per Illa ahir hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanya a la Universitat i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. IJAR considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimecres 30 de setembre del 2026. Quan passen gairebé 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Aquesta setmana ve marcada pels decrets de l'habitatge i la seva possible aprovació. Avui us expliquem el perquè d'aquest format doble al Quequi Com Express amb Adrián Caballero. També parlarem de les beques del Club Rotary El Prat, que fa 27 anys que aposta pels joves de la ciutat i que enguany ha lliurat 5 beques de 1.000 euros per estudis superiors. I si teniu una idea de negoci amb impacte social però no sabeu ben bé com el podeu dur a terme o directament si és viable, avui us explicarem com funciona la incubadora Niu, que ofereix acompanyament al desenvolupament de projectes. Comencem el control tècnic Pico Estilo, Marquinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Doncs anem amb el repàs de l'actualitat. Lluís Rodríguez, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Issa. Doncs deixem enrere ja la Festa Major del Prat, deixem enrere també doncs, les peces, tot i que farem un apunt, i hem de parlar, evidentment, doncs, del tema del dia, que és el tema de l'habitatge, no? El govern del PSOE i de Sumar han tancat in extremis un acord per aprovar aquest nou decret. Ho farà amb una mesura que s'ha dividit en dos reials decrets, de fet, per tal de facilitar-ne la seva aprovació al Congrés. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins l'any 2030, la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per part dels fons voltors i també una pròrroga de 2 anys en els contractes que acabin abans del 31 de desembre de l'any 2028. I el segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència que tenia Sumar i també els sindicat de llogateres. Des del govern espanyol, la ministra de l'Habitatge ha demanat responsabilitat als partits polítics i també generositat per aprovar aquest decret.
2: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
1: La votació serà aquest divendres en un ple extraordinari, tot plegat quan arriba, quan es manté per quarta dia l'acampada a la Porta del Sol, arran del desnonament de la Mari Carmen, i també, mentrestant, quan a Barcelona un centenar de persones doncs, ja han iniciat aquesta acampada a la plaça de Catalunya per reclamar també el dret a l'habitatge. Assenyalen com els desnonaments, també com el de la Mari Carmen, es donen a Catalunya, i en aquest sentit han fet una crida a sindicats i altres organitzacions també a sumar-s'hi.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: També aquí en Catalunya, el dia d'ahir en Mataró, s'ha desahuciat una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacitats, i avui a les 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrer Constitució, en el barrio de la Bordeta.
1: La intenció dels i les acampades, de fet, és estar-s'hi com a mínim fins divendres, quan el Congrés haurà de votar aquests dos decrets, com dèiem, d'habitatge del govern de Pedro Sánchez. Al marge d'això, també hem de parlar, ara sí, fem aquest apunt que dèiem de la pluja, perquè Prat va ser el tercer municipi on més va ploure ahir. En total va ser 81,4 litres per metre quadrat, i això tan sols en uns 15 minuts aproximadament és on va caure el gruix principal. Segons els observatoris del Meteocat, on va caure més pluja va ser Canaletes, a l'Alt Penedès en 97,1 i a Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, i que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents destacats aquí al municipi, en comparació, per exemple, doncs, amb Barcelona, on sí que va haver-hi forces problemes doncs, a la ronda, per exemple, que es va inundar, estacions de metro, estacions de tren, fins i tot en alguns municipis, etc. Aquest matí recordem que ja s'ha desactivat el pla Inuncat, però no acaba fent net del tot. Aquesta pluja encara podria tornar a reactivar-se en els propers dies perquè s'espera una setmana mogudeta, meteorològicament.
0: Molt bé. Doncs la pluja que arriba, la tardor també, i la rutina després de la Festa Major.
1: Ja tocava.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Doncs bé, millor que ahir, no? Que teníem pluja i tal. Avui, doncs...
0: Avui més tranquil,
1: el dia. Sembla que el temps es respectarà.
0: De bueno, què parlem?
1: Doncs avui parlem de diferents cosetes, perquè mira, per una banda parlarem d'una de les cites d'aquest cap de setmana, perquè es celebra el Campionat de Catalunya Absolut i de grups d'edat de triatló, organitzat una jornada organitzada per al Triple A Prat, i que també comptarà amb una supersprint i un triatló infantil que tindrà un caire solidari amb tota la recaptació destinada a Sant Joan de Déu. Per tant, doncs, aquesta jornada àmplia, podríem dir, amb diferents proves i sobretot, no, pel que fa a la part esportiva, doncs, tenim com a més important aquest Campionat de Catalunya, però també tenim aquesta part solidària amb aquest triatló infantil, que ja és la segona edició. On serà la prova? Doncs a la platja, que són aquí, es fan totes les proves de triatló, perquè tenim el mar, la
0: Quin
1: part
0: dia
1: de ciclista, el diumenge. I serà la zona de la platja de Can Camins. Hi haurà un nou format, que seran les sèries classificatòries en finals A i B, i bueno, com dèiem, tenim super sprint, que serà 300 metres de natació, 7 de ciclisme, 7 km de ciclisme i 2,5 de cursa, la B, 150 metres de natació, 3,5 de ciclisme i 1 km de cursa, Benjamí, es van reduint, la distància, 100 metres de natació, 2 km de ciclisme i 800 de cursa, i per Benjamí, que ja són les més curtes, amb res, 50 metres de natació, 1 km de ciclisme i 400 metres de cursa. Tot això diumenge, i avui precisament, doncs, per conèixer tots els detalls sobre com va funcionar, inscripcions, finalitat en la recaptació, doncs ens visitarà el Jordi Àries del Triple A Prat per parlar de tot plegat al programa d'aquesta tarda. I un programa on també comptarem amb la Georgina Martín, entrenadora i responsable del Rítmic Aparat Cor Blau, per parlar de les darreres notícies que ha viscut el club en aquest inici de temporada, un inici de temporada que, doncs, és més notícia al club per no coses extraesportives, sinó coses vinculades a les seves esportistes que no pas pels seus resultats. Per què? Doncs perquè començàvem el mes de setembre amb la notícia de que Isabella Plamenov arribava al CAR, per tant, doncs, ja aquesta va ser una gran notícia pel club, perquè tenia ja una atleta, doncs, en el centre del rendiment de Sant Cugat. I res, fa uns dies ens assabentàvem de que Nerea Matthews i també Isabella Plamenov havien entrat, o havien estat, millor dit, escollides per la sessió de recaptació de talents de la Federació Espanyola. Què significa això? Doncs que la Federació Espanyola veia una miqueta les esportistes que hi ha, no?, en el panorama nacional, doncs tria les que creuen que poden tenir potencial per a, posteriorment, una convocatòria amb la selecció, i Nerea Matthews i la Isabella Plamenov, doncs, han estat escollides per, doncs, per aquestes sessions que van ser aquest passat cap de setmana a Madrid. I bueno, preguntarem què tal van anar i què suposa això també per al club tenir, doncs aquesta tria per part de la Federació Espanyola, que suposo que també, no, és una mena de reconeixement pel treball
0: prestigi,
1: que es fa a la base.
0: Prestigi, és reconeixement, i al final suposo que un honor, no?, també a tenir-les aquí i demostrar que es fa molt bona feina des del Prat.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Són dues atletes del Prat, la Isabella Plamenov i la Nerea Matthews.
0: Molt bé.
1: Són dues d'aquí del Prat i que entren al club.
0: Jonathan, alguna cosa més?
1: Doncs tot això i el podcast de Fanzin 11 avui a partir de les 6 i 5 de la tarda. Després dels butlletins informatius arribem nosaltres i ja ens allarguem fins
0: Perfecte.
1: A no més de les 7, que arriba el Next Gen.
0: Moltes gràcies. Adéu.
1: Que vagi bé, adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Deixem enrere les tempestes tan fortes ahir d'alguns indrets metropolitans, també de les comarques de Girona, i ens queda un dimecres més aviat variable, amb moments de núvols més aviat freqüents, però sense gaire pluja. Alguns ruixadets aniran caient cap a l'Ebre, aquesta tarda una mica més presents cap al massís del Port i també al Pirineu Lleidatà. Però d'una forma local, gran part del país avui no tindrà pluja, i sí una pujada de la temperatura màxima. Per tant, la tarda tornarà a ser de més calor, sobretot ja arribant als 30 graus novament a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha afectacions a la R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura, també a la R7 i a Ferrocarrils de la Generalitat, a la R6 i a la R60, amb trens ara mateix amb retards. Per tant, dia que continua sent complicat, no tant com ahir, els transports metropolitans.

0: Vinga, anem a veure com estan les vies d'entrada i de sortida. Així feu servir el vehicle privat. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'una incidència que tenim entre Esparreguera i Abrera, a la A2 en direcció Barcelona, i que a hores d'ara doncs aquesta incidència obliga a tallar un carril de circulació en direcció Barcelona amb aquest enllaç amb la A2. Recordem que provoca 2 quilòmetres de retencions a hores d'ara. Més enllà d'aquesta incidència, doncs destaquem que també tenim retencions intenses en tot el vessant Llobregat. A la A2 encara hi ha retencions des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat durant més de 5 quilòmetres i també a la B23, hi ha cues des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, però també el tram entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, a hores d'ara tenim 1 quilòmetre de lentitud en els 2 sentits de la marxa, a la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, però també doncs poc menys d'un quilòmetre de cues des del Prat de Llobregat, a la C31 en sentit nord, amb aquest enllaç amb la Ronda Litoral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Vinga, Marc, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Isa, dimecres, avui un dimecres de molta notícia.
0: Sí.
1: Ara l'Adrián Caballero ens ho ampliarà i ens ajudarà a entendre una mica què està passant a nivell polític estatal. Comencem amb el diari Ara. Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i PNB. Han aprofitat, doncs, tenen un mes per portar aquests decrets al Congrés, però han aprofitat la voràgina ara que hi ha i tota la pressió també als carrers per portar-ho aviat i veure si així els hi surten millor els números. Les mesures clau d'aquests dos decrets: prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. Hi ha una mica per acontentar tots els partits, però cap d'ells acaba d'estar content del tot. Veurem si aquests 2 dies que tenen fins a l'arribada al Congrés hi ha canvis, hi ha, doncs, algun tipus de modificació que pugui fer que, doncs, tots estiguin a favor. La fotografia del dia és, doncs, pels aiguats d'ahir que va haver al litoral. Un dia de mobilitat caòtica, com ho titula el diari Ara. Aquí al Prat, tercera ciutat de tot Catalunya que més va ploure durant el dia d'ahir, i ho vam notar perquè a més va ploure en poca estona, sí, moltíssim. I, però bé,
0: teníem l'avís, però és cert que sempre ens sorprèn,
1: Sí, però es va solventar ràpid. Després no va haver mals majors.
0: Almenys aquí, a la nostra zona, sí que sempre tenim el patiment, perquè és un carrer, el Doctor Soler, que acostuma a inundar-se.
1: I com s'ha inundat un carrer amb nom de doctor? Clar, no queda bé això. Llavors, doncs bé, va, i dos destacats més. Marta Rovira, d'Esquerra, amnistiada per la justícia per l'organització de l'1 d'octubre, i el rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern. Sorpresa, també.
0: Molt bé. Anem amb més temes. La Vanguardia: crisi habitacional. El govern central posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre l'habitatge. El detonant, la Mari Carmen accepta també el pacte per tornar al seu pis, que no podrà subrogar. I prorrogats els ajuts a les gasolines i límits als preus del gas i del butà. Illa anuncia fórmules noves també per facilitar el pagament d'un pis. El president planteja reconèixer com a autoritat els professors, això parlant d'educació. Recordem, doncs, que ara mateix s'està fent la segona sessió del debat de política general al Parlament, i de fet ahir era el torn del president, per tant vam veure i vam seguir totes les propostes centrades bàsicament en habitatge i també en alguns altres temes com és l'educació. La fotografia central de La Vanguardia també va pel temporal. El temporal immobilitza Barcelona, i la fotografia és de les rondes que es van haver de tallar. Per tant, la magnitud de la pluja d'ahir va ser molt important.
1: Vinga, acabem amb el periòdico de Catalunya. La fotografia del dia és per la nova acampada que, doncs, ja tenim aquí a Plaça de Catalunya de Barcelona, que, doncs, ha començat sent més testimonial, però sembla ser que es va fent més gran. Amb el titular: els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. També ens parla de les tarifes regulades del gas, que només pujaran un 15%. I, doncs, després hi ha altres destacats. Barcelona aïllarà del soroll els nous habitatges de Montjuïc. Recordem que la zona on està ara Fira Montjuïc hi ha alguns dels pavellons o de les zones que van fora, i allà s'hi construirà pisos. Doncs bé, tindran un bon aïllament, que això és important.
0: Molt bé. Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
1: Molt bé.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Què hem preparat, Marc?
1: Vinga, doncs comencem fent tertúlia com cada dimecres amb el suport del Servei de Rehabilitació Comunitària del Prat i parlarem, doncs, tenim els tres temes d'aquesta setmana. Per una banda, valoració una mica de festa major, com ha anat, si han participat d'algunes de les activitats que han anat a veure, que no, si els agrada la fira, els concerts, la zona jove, la zona no tan jove, etc. Doncs això els hi preguntarem i què canviarien, què millorarien, que, etc. Vale? Això per una banda. Després, altres temes, el tema dels aiguats d'ahir, arran d'això doncs, volem parlar d'aquest test alert que porta dies sonant, que a vegades, ja ho hem comentat en algunes tertúlies, a vegades sona massa aviat, a vegades sona quan toca, a vegades no sabem ben bé per què sona, etc. Llavors, volem preguntar si la gent opina que hauria de sonar més, menys, si està bé, si sona potser massa aviat i hauria de sonar també, però més proper, etc. I tercer tema, doncs arran també del desnonament de la Mari Carmen a Madrid i d'aquests dos decrets que doncs, ja estan aprovats pel govern espanyol en el Consell de Ministres d'ahir, doncs veure una miqueta què n'opinen de la situació de l'habitatge, d'aquests desnonaments, dels fons voltors, etc. Tot això serà el que doni temps perquè són tres temes densos una mica, eh? Llavors veurem què n'opinen totes i tots. A partir de les 10 parlarem de les beques del Club Rotary del Prat. Es van entregar fa unes setmanes, recordem, són beques a estudiants d'aquí de la ciutat amb imports elevats, és a dir, que 1.000 euros, que no estan malament quan ets un estudiant.
0: Home, clar.
1: Ni quan no.
0: Són per estudiar, eh?
1: Perquè a mi pel treball de recerca em van donar 200 euros. Que em sembla poc.
0: De què era el teu treball de recerca?
1: M'ho preguntes que...
0: Sí, o sigui, però és que, clar, podríem, la gent no oblida
1: mira, no
0: de què és.
1: Guardat, però
0: jo ho he oblidat,
1: tenir,
0: però...
1: Podríem tenir
0: 25.
1: Com 10 talls... T'ho preguntem
0: però la gent és nova, són oients nous.
1: Sobre la premsa, ara que tenim aquí els diaris, sobre aquesta premsa escrita i com tractaven els casos de corrupció segons qui fos el seu jefe, segons els grups de pressió que hi haguessin darrere.
0: Mira quin tema tan interessant que després no has continuat amb el periodisme d'investigació.
1: Però he de dir que semblava més interessant del que
0: era.
1: Ah,
0: et va avorrir.
1: No. En plan, tu deies, hòstia, quin treball de recerca, després no tenia tant, saps?
0: Ja, clar.
1: I, però l'important era que semblés que sí, per això vaig treure bona nota. Vinga.
0: És que això de fer veure que és més important, això, Marc, se't dona de conya.
1: Vinga, més
0: fas
1: coses. Parlem també del New Incubadora Social, el tenim en marxa una altra vegada, que recordem, doncs és aquesta incubadora de projectes, de noves empreses que et donen aquest sprint per començar a treballar i veure doncs, si és viable, si sortirà, si no. I doncs bé,
0: tu que sempre tens idees.
1: Sí, hauria d'anar-hi. Mira, no
0: jo crec
1: pensat,
0: que sí, és el teu
1: és
0: moment.
1: Gratis, no?
0: Això és gratis.
1: Ja està, perfecte.
0: Has de buscar quin és l'enriquiment social que té la teva idea, també.
1: Ah, clar,
0: a part del propi.
1: Aquí falla.
0: M'entens?
1: Però el propi és un enriquiment social.
0: No, clar, és l'enriquiment propi, però has de buscar alguna part social.
1: Això ja és més difícil, eh?
0: Alguna cosa que porti valor a la societat. Dóna-li una volta perquè
1: si
0: val
1: per
0: la pena.
1: Per exemple, jo dic, faig una botifarrada gratis pel poble.
0: Ho preguntarem.
1: Això és.
0: Ara li preguntes a la gent que em vingui.
1: Perfecte. Doncs va, en parlarem amb Eres Social, que són els encarregats, una mica aquesta cooperativa encarregada de dinamitzar-ho tot plegat. Després, a les 11, tindrem el Llengua del Connectats, amb
0: molt
1: el Benjamí
0: bé.
1: Company, del CNL del Prat, el Like dels Valors. A 11:45, molt interessant, perquè torna el 24 Fotogrames, torna Francesc Cànovas, molt ben acompanyat de l'Àngel Roldán, avui perquè ens expliquen el seu nou curtmetratge que han codirigit en Fuera de Juego i doncs, que a més l'Àngel també participa doncs, actuant i doncs hem vist el tràiler, jo l'altre no ho hem pogut veure, no? Encara no s'ha
0: presentat,
1: s'estrena divendres. Llavors, doncs el tràiler està interessant i ens ho explicaran tot l'espai del 24 Fotogrames i acabem amb els sendes de Jaume Monés.
0: Perfecte, doncs Marc, moltes gràcies.
1: A tu, fins ara.

0: Moment pel Quecicom Express, on us expliquem un concepte polític a la setmana de manera resumida i pedagògica amb el politòleg Adrián Caballero.
1: Bon dia, Isa, i bon dia a tots els que ens escolten. Ahir el govern espanyol va aprovar els anomenats decrets d'habitatge, o el decret Mari Carmen, pel cas de la dona de 87 anys que havia de ser desnonada a Madrid i que va convertir un drama personal en un problema polític de primer nivell. I dic decrets en plural perquè aquesta és la primera clau de tot. El govern no ha aprovat un únic paquet, sinó que l'ha dividit en dos, una amb les mesures que el PSOE creu que poden arribar a tenir majoria al Congrés i una altra amb les propostes més ambicioses, especialment les que reclamava Sumar. És una maniobra parlamentària. Si cau el decret més intervencionista o més ambiciós, almenys no arrossega a la resta. Alguns poden dir que això és una estratègia més aviat conservadora i que decebrà molta gent. Entre les mesures hi ha la pròrroga de determinats contractes de lloguer que vencin abans del 2028, la suspensió de desnonaments de llars vulnerables sense alternativa habitacional i límits als abusos dels lloguers de temporada i per habitacions. La idea és evitar que un contracte que s'acaba es converteixi automàticament en una pujada de centenars d'euros o en una expulsió del llogater. Però cal anar amb molt de compte amb els titulars que anirem llegint des d'ahir i avui i en les properes hores. No es prohibeixen tots els desnonaments, ni es converteixen tots els contractes en indefinits. Potser per això a la gent de la Puerta del Sol no li va acabar d'agradar del tot. La lletra petita serà decisiva. Qui podrà demanar la pròrroga, si serà automàtica o no, quins propietaris estaran afectats i com s'acreditarà la vulnerabilitat. En habitatge, un verb ho pot canviar tot. No protegeix igual dir podrà sol·licitar que dir quedarà prorrogat. El debat de fons és polític. Sumar volia que el govern aprovés mesures fortes i que fossin Junts, el PNB o qui sigui els que haguessin d'explicar per què les tombaven. El PSOE prefereix una norma menys ambiciosa però que pugui sobreviure al Congrés i ha trobat una solució molt típica d'aquesta legislatura, dividir el desacord en dos decrets i votar-los per separat. Junts i el PNB ja han deixat la seva empremta, accepten protegir famílies vulnerables, sobretot davant dels grans tenidors, però exigeixen que el petit propietari no pagui amb la seva butxaca el que consideren una política social que correspon a l'administració. Per això hi ha compensacions i incentius fiscals. La pregunta és inevitable. Fins a quin punt protegim els llogaters sense traslladar al propietari particular una responsabilitat que hauria d'assumir l'Estat? I encara falta el més difícil. El decret entra en vigor, sí, però d'aquí a 30 dies haurà de ser convalidat al Congrés. En principi ho serà fins i tot aquest divendres. El govern ja ha aprovat el text a la Moncloa. Encara no té garantida, això sí, la majoria per conservar-lo. En definitiva, el decret ja té relat, té nom popular i té una fotografia política. Ara falta saber si tindrà vots i, sobretot, si canviarà alguna cosa concreta per a qui cada mes mira el compte corrent i no sap si podrà pagar el lloguer. Apa, bon dimecres!

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
8: Ni idea.
7: Xules, és un programa de coses xules.
8: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
8: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: 38 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Òscar Gil. Què tal, Òscar?
1: Bien, gracias. Buenos días.
0: Benvingut.
1: Gracias.
0: També la Maria Peralta. Què tal, Maria?
2: Bien,
0: com
2: gracias.
0: Estàs? Molt bé, no?
2: Sí.
0: Cristina Rodríguez, què tal?
3: Buenos días, genial.
0: Molt bé. Rubén Frías, com estàs?
4: Muy bien.
0: Molt bé. I Carmen Porcel, què tal?
5: Bien.
0: Benvinguts. Avui, un dia que, bueno, almenys hem pogut venir tranquil·lament. No parlem tant de pluja, però la setmana vindrà marcada per la pluja i és veritat que després de Festa Major doncs sembla que entrem a la tardor una mica de cop. Ahir, de fet, com dèiem a l'inici del programa, el Prat va ser el tercer municipi on més va ploure. 81,4 litres per metre quadrat i, per tant, clar, era una pluja que en un moment va caure de cop. També va ser un dia on vam rebre l'alerta, de nou, per advertir-nos doncs, d'aquestes pluges que estaven a punt de venir. No sé on us va agafar vosaltres l'alerta. Què en penseu? Perquè fa 15 dies parlàvem de que no havia coincidit del tot, que s'havia avisat i que al final no semblava tant, s'havien tancat les escoles... Ahir no es van tancar les escoles, sí que vam rebre l'alerta i sí que va ploure bastant. Òscar, tu on estaves amb l'alerta d'ahir?
1: Jo estava en casa i a les 12:30 tenia un médico i...
0: Què vas fer?
1: Decían que hasta las 13:00 habría tormenta intensa, 3 hores, calculando serían 3 hores. Pero luego paró y digo, bueno, pues yo estuve llamando a ver si panurarlo y digo, bueno, pues a ver cómo va a evolucionar esto. Paró y digo, y ya en mi barrio... Los sumideros van funcionar perfectamente y ya no había charcos por ningún lado.
0: Tu vas veure el primer moment, no, de molta pluja i vas pensar en anul·lar la teva cita.
1: Sí.
0: No et va trucar ningú per anul·lar-la, no?
1: No, no, no.
0: I vas poder anar?
1: Sí, pude ir, sin problemas. Sí. Sí. Llevo un chubasquero y no me hizo ni falta porque ya no debía nada.
0: Clar, és veritat que es concentren, són pluges ara que es concentren en molt poc temps, molta quantitat d'aigua.
1: Sí, sí, correcte, exacte. Sí.
0: I tu al teu carrer no es va inundar?
1: No, sin duda. Al menos cuando salí yo ya estaría todo... Mejor se inundó puntualmente, pero el ayuntamiento hace unos años hizo una obra muy importante que levantaron todas las calzadas y pusieron pasos de agua como ríos,
0: sí,
1: que ahí
0: sí.
1: Enseguida da abasto para toda el agua que caiga, según qué zonas del Prat.
0: Uh-huh. Altres zones sí que van tenir dificultats. Nosaltres és veritat que sempre intentem publicar els vídeos doncs... al minut, si podem, i ahir vam sortir corrents a fer vídeos de com estava Doctor Soler i Torrents, que és una zona molt baixa, que històricament també és veritat que s'inundava, però perquè creixia i venia a la part del riu. Ara no ve aquesta part del riu, sortosament, però sí que en moments es va acumular molta aigua aquí. Van ser uns 15 minuts, però quan passaven els cotxes, passaven els autobusos, la veritat que hi havia molta gent que la vam haver doncs, d'atendre per aquí, que sortissin per l'altra banda, perquè aquest carrer justament sí que estava inundat i, per exemple, el carrer de darrere nostre, no. Tu, Maria, com ho vas viure? Estaves a casa o no?
2: Jo ni m'enteré.
0: No, eh?
2: No.
0: Ostres!
3: Qué feliz.
2: Digo, esto es la lluvia, yo estaba en casa y digo... Y suena la alerta y digo, bueno, seguro que sale el sol luego. Y efectivamente...
0: Tú no habías de hacer re, ¿no? No habías de surtir, no habías de hacer re,
2: no,
0: y por tanto no te preocupaba.
2: No, iba a ir a comprar, pero lo dejé.
0: Clar, per exemple, en el teu cas, l'alerta
2: sí
0: que t'advertia, ¿no? Y sí que tú no sabías que había de ploure tant.
2: Sí, le hice caso, pero
0: vale.
2: Que estaba en casa y no me parecía que llovía demasiado.
0: No tenías aquesta sensació, però sí que va ploure molt.
2: Sí, sí.
0: Va ploure molta estona.
2: Total, que no me enteré de nada. Luego salí con el sol.
0: Y... Sí, va sortir el sol de cop.
1: Sí.
2: Y estaba todo seco.
0: Sí. I vas dir, bueno, no ha estat tant, no?
2: No.
0: Has vist els vídeos?
2: Sí, m'ha sorprendido.
0: Clar, amb els vídeos sí que has vist que
2: sí.
0: En algunes zones plovia molt. També són pluges molt localitzades i potser en una part del Prat plou moltíssim i en una altra no plou tant, però
2: sí.
0: És veritat que ahir va ploure molt. Carmen, com vas viure tu la pluja? Estaves a casa?
5: Sí.
0: Sí.
5: No salí.
0: Vas rebre l'alerta al mòbil?
5: 2 veces.
0: Vale. I li vas fer cas, no?, de no sortir.
5: Sí, sí.
0: Tu sí que vas mirar per la finestra per veure si plovia o no?
5: No, jo el balcó da con el toldo i...
0: Clar.
5: I con eso...
0: Sí, perquè aquesta pluja entra cap a les cases. Si tens una finestra oberta...
3: I va de l'aigua.
0: Sí, va de costat i si no poses el toldo o el que sigui per protegir-te, t'entra fins a llocs que aquí la pluja normalment no cala tant, no? Però aquest tipus de pluja sí. Rubén, tu estaves a casa ahí?
4: Sí, pero yo estaba durmiendo y escuché los truenos ahí, bla, bla, bla.
0: ¿Y l'alerta què?
4: L'alerta també dos veces.
0: Sí. Home, no hi ha res millor que la pluja des del llit, no? Si no has de fer res, és la cosa més meravellosa del món.
1: Relax.
0: Que passa és que, clar, ja són unes hores que només els privilegiats podeu dormir a aquella hora. Cris, tu sí que estaves fora.
3: Sí, me pilló la calle Mayor cuando me sonó la alerta y era el cumple de mi hija pequeña y no tuve más remedio que salir porque necesitaba comprar un pastelito.
0: Clar.
3: Y me pillé en la calle, bueno, no voy a decir dónde estaba.
0: Bueno, con vulguis, pero sí, sí, vas a hacer un encàrrec, ¿no?
3: Me encargo y me pilló la alerta. Entonces decidí irme para casa, faltaba mucho para el autobús y me fui andando, vivo en el barrio San Jordi.
0: Vale.
3: Apreté el paso y digo, Dios mío, que me deje llegar a casa.
0: Tú no portabas paraigua ni red.
3: No.
0: Vale.
3: Es que yo salí de casa y no vi nublado ni nada. Entonces, por el camino, mis hijas me iban llamando, mamá, por favor, si hay una alerta, ¿para qué sale? Digo, si me ha pillado aquí la alerta, que si no salgo de casa. Y llegué y a los 5 minutos empezó a llover fuerte.
0: Claro. Sí, casi que et vas agafar, vas arribar a casa bé.
3: Me dio tiempo de llegar, por 5 minutos.
0: Claro, més portaves un pastís, que és una cosa delicada.
3: Claro.
0: Si t'hagués pillat, claro. T'haguessis d'haver aturat a una cafeteria o
3: claro,
0: algo.
3: Claro, me hubiese metido en cualquier sitio. Sí, sí. Ya está, pero no, me dio tiempo a llegar.
0: En el teu cas, et sembla útil l'alerta?
3: Sí.
0: Tu ahir, si no, t'haguessis quedat una estona.
3: Sí, claro. Yo veo bien que las manden. Que a lo mejor exageran un poco porque yo, por miedo a la Dana, que pase como sí. La Dana, que avisaron tarde, demasiado tarde. Mm. Entonces, ellos ahora se curan en salud y mandan la alerta. Pero ayer no se equivocaron. Y fue a la hora que dijeron y yo lo veo bien que lo pongan, porque también hay gente mayor y gente que a lo mejor no cae en eso, si no le mandan la alerta, a lo mejor sale a la calle y le pilla. Yo veo bien que la manden.
0: La resta, ¿cómo va lleu? ¿Tú, Carmen?
5: Yo también.
0: ¿Tú prefereixes que t'envien la...?
5: Que me envíen la alerta.
0: ¿Tú, Óscar?
1: Me parece genial, y además que era mejorado porque yo en ese momento la alarma tenía en modo avión. Mm-hmm. Sonó otro teléfono que tenía en casa, que ese estaba normal, ¿no?
0: Sí, y el que tenías en modo avión no...
1: No sonó, pero cuando quitas el modo avión sale la alarma.
0: Vale.
1: Que la anterior vez no sonó. Había otra vez, la anterior alarma también tenía el modo avión, volví y no sonó, pero esta vez sí. Quité el aislamiento que tenía de mi móvil y entonces estaba acumulada ahí la alarma y entonces me sonó.
0: Claro.
3: Es que ponía que no saliéramos al exterior.
1: Sí, sí, lo primero que te ponía, no salgáis de casa.
3: Tres horas.
0: Sí, no surtía al exterior, no agafa el cotxe.
4: No saléis de casa desde el Baix Camp a la selva.
0: Exacte, i al Baix Llobregat. I no anar a buscar el cotxe, per exemple, a pàrquings, a soterranis. Sí. Parlaven també en cas de situació de perill, doncs trucar al 112.
3: I subir a un piso más alto.
0: És veritat que es veia poca gent, però alguna gent que estava fora ho va patir, ho va passar malament. Va ser poca estona. Pero Déu-n'hi-do.
3: En Pompeu Fabra, en mi calle, sí. Estaba inundado, pero solo quedaba liso sin agua en la parte del medio de la carretera. Entonces veías a la gente andando por el medio de la carretera porque el otro estaba inundado, está abollada la carretera de forma que el agua se vaya para las clavagueras. Entonces la gente iba andando por el medio de la carretera.
0: ¿Y las cochas que esas paraban?
3: Sí, paraban.
1: Qué majo.
3: Paraban.
0: Sí, es que, bueno, en aquel no momento. Es que tú dins del cotxe estás bé, pero sí. La gente, pobre.
3: Y que lo bañas, sí. Como pase por
0: claro.
3: El lado.
0: Claro, van a ver a Barcelona, por ejemplo, a la Ronda.
3: Sí.
0: Absolutament tallada perquè els cotxes no podien circular. El metro que també entrava l'aigua a les estacions, o sigui, va ser un caos, eh? Sí, sí.
1: I l'autovia
5: l'aeroport cerró.
0: L'aeroport també, sí,
5: un montón de vuelos.
0: Sí, perquè no podien sortir amb l'acumulació. O sigui, que dintre de tot, aquí al Prat és veritat que algunes carrers doncs sí que estaven més inundats que altres, però afectacions tan importants com les que hem vist a Barcelona, hem de dir que no es van donar i que les afectacions doncs s'han solventat ràpidament. Sí, sí, a Sant Boi també, a l'Hospitalet també.
3: Se inundó el instituto.
0: Doncs avui no plourà, però a partir de demà tornen les pluges i per tant
3: ja no
0: veurem.
3: Ja no entran más de calor, no, Isa?
0: Jo espero que no. Tu ja estàs farta, oi, de la calor? Tu volies calor i ara què?
3: Sí, ara quiero fresquito.
0: Te'n recordes que ho dèiem, eh?
3: Ja, prometo no quejarme del calor, però este verano ha sido surrealista.
0: Estem a 30 de setembre i encara amb la xafogó que fa es necessita l'aire, o sigui, és que és una barbaritat.
3: Jo hoy tengo calor.
0: Sí, sí, sí. Esperem que marxi ja, perquè sí, no podem més, no? Sí, sí, sí. No podem més amb la calor. Sí. Doncs anem a comentar una mica la festa major. No sé si vau fer alguna activitat. Per exemple, Maria, tu vas fer alguna cosa, no? Vas passar pel carrer i vas veure activitat.
2: Vi los diables.
0: I què tal?
2: Bien. Bien,
0: a tu t'agrada el foc, et fa por.
2: Si eso me da miedo, ni que no se me acerque.
0: Però des de lluny sí que ho vas veure,
2: de
0: no?
2: De lejos, sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més així que hagis vist de festa?
2: Sí, las paraditas de artesanía.
0: Molt bé. L'aparador.
2: Sí.
0: I què tal?
2: Me compré un anillo.
0: Ah, mira. Molt bé, molt bé. L'aparador, que és aquest mercat d'artesania a la plaça de Joan Salvat Papaseit.
2: I... Este año lo he visto todo más bonito.
0: Feia la sensació com que hi havia, no sé si hi ha més parades o no, que crec que no, però que estava muntat com d'una altra manera,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Molt bé. Tu vas anar amb

0: abans, fins a la Casa de la Vila, ja acabada la festa major, i ara ja pensar doncs, l'any que ve, que encara queda festa major. Aquesta setmana també estem molt pendents del que es pugui fer a nivell del govern amb els decrets d'habitatge. No sé si vau veure el desnonament de la Mari Carmen. Sí. I una mica què penseu que pot canviar o no la situació de l'accés a l'habitatge ara mateix, que és una cosa molt complicada.
1: Jo directament prohibiria los fondos buitre.
0: Aquestes empreses grandioses, no, que aprofiten
1: que
0: per fer negoci.
1: Con gente dentro y luego pues los echan para afuera para que les paguen más dinero. O te obligan a pagar, si a lo mejor pagas 400 de toda la vida, te obligan a pagar 1000 o 1000 y pico. Y hay personas que a lo mejor cobran 600 euros, mucha gente mayor, como Mari Carmen, que hay mucha gente mayor que le pasa. Y no lo veo justo que una persona que lleva toda la vida en su piso, en su casa, con todas sus cosas, todas sus pertenencias, todos sus recuerdos, porque tiene 87 años esta señora, y que te echen a la calle en un momento.
0: Y de esta manera.
1: Sin nada, por la fuerza, con la policía, como si fuera una etarra, o sea, poco menos que una etarra. Me pareció surrealista. Súper exagerado todo y súper que no tuvieran empatía ninguna con esta señora.
2: Yo creo que con esta señora se pasaron mucho, porque pagar alquiler y estar ahí toda la vida, pues
0: pagat cada mes, y tot i així,
2: y aún así la echaron como un perro.
0: Ara està a l'hospital, però ha aconseguit que pugui tornar ara, quan ja ha passat per tot
1: per
0: això.
1: Per X anys, no?
0: Ostres, sí, no es podrà subrogar el seu contracte, però ella sí que podrà tornar. Però tot el que s'ha hagut de fer per aconseguir, no, que aquesta senyora torni... Però, clar, la Mari Carmen és un símbol del final moltíssimes famílies, no, que els hi està passant ara. I
1: la acampada que
0: final...
1: hi ha a Madrid.
0: Sí, ara s'ha fet a Barcelona
1: anoche,
0: també,
1: Sí. Decien que anoche iban a desalojarlos.
0: No sé si a Sant Jaume o a Catalunya estan, crec que a la plaça Catalunya.
3: Catalunya cabe más gente.
0: Crec que a la plaça Catalunya també doncs està intentant pressionar perquè les lleis canviïn i perquè al final aquest cas no pugui repetir-se.
1: Dijeron que anoche había una amenaza de que iban a desalojarlos. No sé si ha ocurrido o no.
0: En principi no, però és veritat que fins divendres, que s'ha de veure què és el que canvia i què no, i com això afecta la vida de la gent, doncs segurament aquestes manifestacions continuaran. A Barcelona hi ha convocades també al cap de setmana manifestacions, perquè, com dèiem, la Mari Carmen ha estat un cas que és un símbol, no?, però que representa molta gent que ara mateix està sent desnonada.
1: De moment li dieron 48 hores per desalojar la plaça.
0: Veurem què és el que acaba passant. Ens quedem aquí amb aquest cas, perquè segurament que parlarem dintre de 15 dies de què ha passat realment. I ens quedem amb música. Rubén, què has preparat?
2: Una canción que se llama Shooting Stars.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Muchas gracias.
0: Igualmente,
3: a ti.
0: Molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
3: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Pròfim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
6: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm. Hey, hey, the blues is all right. Ah, hey, hey,
8: the blues is all right. Ah, hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. It's all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/ràdio.

0: Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Time for DJ.
2: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
3: Planeta Prat.

0: minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat parlant de més temes, i és que us volem explicar com és el funcionament de les beques del Club Rotary del Prat, que ja fa 27 anys que funcionen per donar suport al jovent de la ciutat. De tot plegat en parlem amb el Carlos Baltasar, el president del Club Rotary. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia, Isa. Molt
0: com
1: bé,
0: estàs?
1: Molt bé.
0: Aquí. Inici del curs també amb les beques, pròpiament, no?
1: Sí, a veure, l'inici va ser oficialment el 30 de juny, quan es fan el canvi de collars, que es diu, i com a primer acte així oficial, després del que hem tingut a l'estiu, ha sigut l'entrega de beques, que ja, com has comentat, ja portem 27 anys, i és un acte molt important per nosaltres i que ens fa molta il·lusió.
0: Quantes beques s'han donat en aquests anys?
1: Pues el total de les beques són 83, amb les d'aquest any. Amb les d'aquest any, 83. I en total la beca són número 83 i un total de quasi 70.000 euros, 68.300 euros.
0: Déu-n'hi-do, no està gens malament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Segur que quan feu xifra rodona, als 30 anys fareu una mica més de balanç, però Déu-n'hi-do, val la pena ja valorar aquest recorregut. Ens acompanya també la Yolanda Martínez, que ja és la responsable pròpiament d'aquestes beques i també és vicepresidenta actual del Club Rotary del Prat. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé.
0: Per què continueu mantenint aquestes beques? Quin és l'objectiu de la gent del Rotary per donar suport a la gent jove del Prat?
2: Bueno, precisament és això, és ajudar la gent jove que té problemes econòmics i problemes familiars. Aleshores tenim en compte tant notes acadèmiques com l'esperit de la persona a la que donem, i sobretot amb dificultats que no podrien començar el cicle superior o bé el primer any de universitat per poder continuar treballant, o sigui estudiant.
0: Com es fa aquest coneixement? Com us arriba la informació?
2: Normalment fem col·laboració amb l'Ajuntament i amb els directors dels instituts. Aleshores, els directors dels instituts es presenten candidats, després fem una reunió amb l'Ajuntament on els directors ens presenten les característiques dels candidats, les motivacions i la manera de ser. I aleshores d'aquí pues, triem els segons les beques. Aquest any ha hagut sort que hem tingut 5 beques,
0: sí,
2: perquè ha hagut una ajuda d'una empresa del Prat que ens ha donat un suport econòmic. Aleshores hem pogut ampliar 5 beques i aleshores aquí pues, es trien els millors candidats, els que considerem més adients.
0: Uh-huh. Per què s'ha pogut ampliar? No sé si això va ser a proposta de la pròpia empresa, que la podem anomenar, o va ser una cosa que des del Rotary pensava que es quedava una mica curts.
2: No, en principi un dels socis del club és membre d'aquesta empresa. Aleshores ho va parlar amb l'empresa i l'empresa va estar interessada en que ho tramitéssim nosaltres, diguem. Ells estaven interessats en aquest tema de donar beques, uh-huh, i aleshores ens van proposar que nosaltres ho siguéssim patrocinant, però amb la col·laboració econòmica d'ells.
1: Mm. Encara que sigui més humil, ja ho dic jo, el nostre company Josep Maria Armada i la seva empresa d'Instru, a la qual també aquest any podem dir que estem fent un projecte, una col·laboració perquè aquestes beques es continuïn al llarg dels anys i tinguem una estabilitat per també els alumnes tinguin aquesta ajuda econòmica. O sigui que molt agraïts tant a nivell particular com a nivell empresarial a la seva empresa.
0: Doncs anem a conèixer testimonis. Tenim un àudio també d'una de les becades de l'any anterior, de l'Aitana Corral, que el que ens farà és entendre el que va significar per ella.
3: Hola, me llamo Aitana Corral Carricondo y este año me han dado la beca del Rotary de 1.000 euros. Estoy muy agradecida con el Club Rotary por haber hecho esto posible, porque además de una ayuda económica ha sido un reconocimiento hacia mí. Yo tenía claro que quería seguir estudiando y me apunté a peluquería, y este año por fin me he graduado. Estoy muy feliz de haberlo conseguido porque ya voy en camino a conseguir el futuro que quiero. Estoy súper agradecida con todos vosotros, además que también con mis profesores y toda la dirección de Las Salinas, por haber hecho esto posible entre todos. Muchas gracias.
0: Doncs ara ja ha fet aquest procés, no?, de poder estudiar gràcies a la beca i també és una cosa que suposo que us agrada, no?, poder fer una mica de seguiment.
2: Exactament,
0: de com els hi ha anat als becats.
2: Sí, de fet aquest any han proposat que vinguin el proper any quan s'entreguin les beques noves per poder pues, donar testimoni de com ha anat.
0: Clar.
2: I de com què els hi ha representat, no?, el fet de poder continuar estudiant i bé, aquest ajut econòmic.
0: Doncs saludem també una de les becades d'aquest any, és la Admila Salí Cissé. Què tal? Benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Tu ets alumna de l'Institut Les Salines.
4: Exacte.
0: Com et va arribar a, doncs, això que podia ser una de les becades del Rotary? No sé si coneixies també que existien aquestes beques.
4: La veritat és que no, però aquest any he acabat un grau mig auxiliar d'infermeria i he començat un grau superior d'audiologia protètica i la meva professora de l'any passat em va escriure per WhatsApp i em va dir que em va fer una inscripció per, com una candidata per la beca Rotary i les coses doncs, que implicava com les bones notes i de més. I em va fer molta il·lusió quan em va escriure per dir que m'han...
0: Que te l'han donat, no?
4: Sí,
0: que te l'han atorgat.
4: I em va fer molta il·lusió perquè és més que una, per mi és molt més que una ajuda econòmica, és com un impuls per continuar amb els meus estudis, perquè sento que va reconèixer els esforços que he fet i m'ha fet molta il·lusió.
0: Clar, aquesta part de poder donar un suport econòmic però que vagi més enllà per les alumnes,
2: aquesta
0: no?
2: Aquesta és la base de les beques. No és només l'ajut econòmic, sinó tenir això, vull dir, valorem els problemes que poden tenir, l'esforç que han fet i l'avalua de la persona.
0: Ara continues estudiant, com ens deies. No sé quin és l'objectiu que tens també en el futur. Què t'agradaria?
4: Sí, continuo estudiant i vull aprofitar per aprendre molt en aquest curs d'audiologia i continuar aprenent molt per poder arribar a seguir a la universitat i cursar la carrera de medicina. I
0: sí, que vols continuar estudiant i molt, perquè el grau de medicina, sí. Déu-n'hi-do, però no vols aturar-te aquí i per tant també tindràs l'experiència, no? De fer el grau que vas fer anteriorment, ara aquest, i si accedeixes a la universitat, doncs encara millor. Per tant, un cas com veiem de la Edmila, no? Per continuar estudiant. Ja veurem, perquè no sé si això, en aquest cas, hi hauria becats que podrien repetir, si fan altres estudis, com funciona això?
2: En principi, fa un parell d'anys, em penso, vam accedir a que es poguessin presentar, sobretot amb FP, diguem, per repetir candidatura per beques. El que passa que s'havien de presentar com a nous candidats, diguem, havien de competir amb els de l'any.
0: Clar.
2: Perquè, clar, FP normalment curs superior són dos graus, són dos cursos, el grau superior, aleshores hi havia gent que es quedava en un curs i no podia acabar perquè econòmicament no podia continuar, no? I aleshores ho van aconseguir, l'any passat, no, fa dos anys, van presentar dos candidats que van poder acabar el grau superior i la veritat és que estaven supercontents.
0: Clar,
2: ens van fer un vídeo que han aconseguit. I el fet és que segueixen estudiant, com l'Admila diu. Vull dir, s'han animat, s'han esforçat i gent, que per exemple una mare era una mare amb tres nens. Vull dir que és complicat, són casos complicats, no? Però s'havia animat, s'havia d'allò i clar, ja podien començar a treballar, amb la qual guanyaven uns diners, perquè normalment fan dual quasi tots els d'audiologia, no ho sé, però sí. N'hi ha molts que comencen a fer dual i llavors si comencen a treballar es poden pagar l'altre curs. O bé, doncs com ella, si comença a treballar, que de fet estàs treballant, no? Per poder...
4: De moment no.
2: No. I llavors ja comencen a treballar, tenen més possibilitats econòmiques per continuar estudiant. Però sobretot l'impuls que els dona per seguir estudiant.
0: Clar. És una manera, no, de reconèixer tot l'esforç que estàs fent. Ara et queda encara un any o et queda aquest curs només per acabar?
4: Em queda un any més.
0: Ha quedat un any
4: perquè
0: més.
4: Perquè he començat aquell any i dura dos anys.
0: Molt bé. Recomanaries el fet de poder-te presentar, esforçar-te també per participar d'aquestes beques?
4: Sense dubte, perquè és una gran oportunitat i t'ajuda molt i et sent molt impulsada a continuar amb els teus estudis perquè sents una motivació molt gran i la dic per experiència pròpria i la recomanaria sense dubte.
0: Molt bé, doncs l'experiència que sempre ens agrada conèixer, perquè al final és veritat que ens quedem amb les xifres, ens quedem amb, doncs s'han otorgat 5 beques, amb els diners, però no tant amb aquesta part més vivencial, que és la que ens fa entendre, no?, el perquè de les beques del Rotary. No només l'Admila ha estat una de les guardonades, sinó que també tenim d'altres. Explica'ns una mica com ha anat, perquè hi ha una que és a l'excel·lència, no?
2: Sí.
0: I es distingeix una mica de la resta.
2: Sí, de fet, normalment es té en compte el que et deia, les notes acadèmiques, però també es té la situació econòmica familiar, si pateixen minusvalies, si hi ha una família nombrosa o parenteral, i doncs que tinguin també uns valors ètics que compleixin amb l'esperit de Rotary, no? Però aquest any es va decidir fer una a l'excel·lència que no tingués tant en compte el valor econòmic, diguem, sinó els altres valors. Uh-huh. És a dir, doncs, les notes, la intel·ligència emocional i sobretot el que tingui principis i valors ètics. Llavors aquesta, diguem, que per qüestió econòmica potser s'hagués pogut pagar el curs, però vam considerar que era bo donar també un esperit més ampli a les beques.
5: Molt bé. Tenim aquí doncs, això, alumnat de tot tipus, per exemple l'excel·lència, no?, que vol estudiar arquitectura a la UPC, la Lina Zaida. També tenim doncs, d'altres com la Malak Mansouri, que tenim un àudio d'ella i per tant veurem com ha viscut aquesta beca.
6: Hola, sóc la Malak Mansouri Attar i vaig estudiar el cicle formatiu de grau superior d'Audiologia Protètica a l'Institut La Salina del Prat de Llobregat. Volia aprofitar aquest vídeo per donar les gràcies al Rotary Club pel premi que m'han concedit i sobretot per l'ajuda econòmica que suposa per mi. Actualment estic començant la carrera d'Odontologia a la Universitat de Barcelona i vaig destinar el diner del premi per pagar la matrícula de la universitat. Per mi ha estat una ajuda molt important, especialment en aquesta nova etapa, pel que estic molt agraïda per haver rebut aquest reconeixement i pel suport que representa per poder continuar formant-me i assolint els meus objectius professionals i acadèmics. Moltes gràcies al Rotary Club del Prat per aquesta oportunitat i sobretot per confiar en un alumne com jo.
5: Doncs també aquest agraïment, evidentment, al Rotary, que fa que pugui doncs, alleugerir una mica les matrícules, que sabem que costen molts diners també dels graus universitaris. I després tenim a Eva Orellana, que en aquest cas estudiarà Belles Arts a la UB, i a l'Àlex Gil, d'Administració i Direcció d'Empreses. Per tant, tenim de tots els àmbits, alumnat també de tot tipus, que acaba reconeixent el Club Rotary del Prat i que, com dèiem, al final és d'inici una mica oficial del curs, però que teniu per endavant un curs apassionant, Carlos, no sé, com a nou president també, quins són els objectius que et marques?
1: Sí, només com a matís del tema de les beques, que deixar clar que després d'aquests 27 anys som un petit grup de gent sense ànim de lucre que volem ajudar a arribar on la institució pública no pot arribar i donar aquesta motivació, i que aquest any donem 5 beques, que són 100.000 euros, però que ojalà i per al futur podem donar moltes més. Respecte al repte com a president, doncs bueno, ja històricament, doncs ja des de casa ho vaig viure, quan el meu pare ho vivia i jo era més petit, i ja una mica més gran i més madur, per dir-ho d'alguna forma, i una mica més establert a la ciutat i amb la feina i amb el meu personal, pues, com ja coneixia molta gent del Rotary, pues, em vaig involucrar més, i ara aquest any pues, soc president junt amb tota la meva junta i amb tot el meu equip, i molt il·lusionat. A veure, el repte és ser continuador en aquest sentit, continuar el que estem fent i sobretot fer-ho el més ampli possible i conegut, perquè vegin que el que volem fer és ajudar la gent, i que sobretot la gent, tant a nivell particular com a nivell privat, que ens pot ajudar, que vegi per cap on van aquests recursos, i que bueno, i podem ajudar tant en aquest cas als alumnes com en altres actes que podem fer, que ara farem la cursa també del càncer infantil, o sigui que encantat i motivat per tot aquest any que em queda.
5: També les conferències que feu de manera mensual, que aquí ja sabeu que us anem seguint de prop i que intentem fer quasi totes les iniciatives.
1: Que comencis el pròxim 6 d'octubre, tenim una, així que també recordatori.
5: Perfecte, sí, pinta molt interessant, ja la tenim per allà agendada també, perquè és un personatge molt interessant, l'hem seguit a entrevistes, està de moda fins i tot, i per tant serà una oportunitat tenir-lo aquí al Prat. Carlos, parlaves del teu vincle familiar, al final el Vicente de Baltasar va ser un dels impulsors del Club Rotary del Prat. Tu ara agafes aquest llegat i també modernitzes una mica el club en si, no? Perquè ets un president, no sé si el més jove que ha tingut la història del
1: bueno,
5: Rotary.
1: Sí, en confiança, i clar, quan fas aquestes conferències distritals i a més ho veus, i sí que és veritat. Bueno, de fet, l'altre fèiem el comentari de que jo i el Macero, entre els dos no fem ni l'edat del secretari, per dir alguna cosa així en broma, no? Llavors sí que era important aquest canvi generacional al club, però com bé deia, si el meu pare el 92 amb altra gent ho va fer aquest inici, i era, la idea era la mateixa, gent coneguda al Prat o amb cert ressò o importància, que amb una certs recursos o de coneixements o contactes es van juntar per intentar ajudar aquells que no ho tenen, ni més ni menys. Llavors, en aquest, en, amb el canvi d'aquests 27 anys, les noves tecnologies, els canvis socials i tot, ens hem anat adaptant, però sí que és veritat que de l'inici d'ara hi ha molt més canvi, està molt més professionalitzat, per dir-ho d'alguna manera, i molt més organitzats, i els actes que estem fent ja són d'àmbit molt, molt gran com, com el que estem fent.
5: Quants membres teniu ara al Club
1: Rotary? Ara hem, ens hem quedat amb... arribem? No, no arribem. 18, sí, crec. 18. Si no m'equivocaria, sí, entre altes i baixes. Però ja no són... La gent activa és d'aquestes 18, però hi ha gent molt, no dic passiva, però que ens ajuda sense ser socis, col·laborant, pues, ja sigui, en, per exemple, de les beques, pues, en temes econòmics, en tema de curses voluntariat, o sigui, no cal ser, que per suposar tothom convidats i que puguin conèixer el club i benvinguts siguin, però que es pot ajudar de moltes maneres, que no es pensin que tenen que estar vinculats 100%, o sigui que benvinguts i el meu contacte està a l'abast de qualsevol.
5: Evidentment, perquè tot el Prat et coneix i, per tant, també poder esperonar la gent una mica més jove de mitjana edat que s'apropi al Rotary, que potser pensaven doncs, que no els interpel·lava directament, i ara veient doncs, que hi ha gent de totes les edats, perquè ara teniu gent de totes les edats, que sàpiga doncs, que també pot formar part del Club Rotary del Prat. Aquí us anirem, com sempre, trucant de tant en quant per explicar totes les activitats que feu. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
5: Molt bon dia. Gràcies. Bon dia.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright.
1: Són 2:15.
2: El Prat en 3 minuts.
1: Què tal? Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. El PSOE i Sumar han tancat in extremis un acord per aprovar nou decret d'habitatge. El govern espanyol ha decidit dividir les mesures en dos reials decrets per facilitar-ne l'aprovació al Congrés. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins al 2030, la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per part de fons voltors i també una pròrroga de 2 anys en els contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència de Sumar i del sindicat de llogateres. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge ha demanat responsabilitat i generositat als partits polítics. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge.
3: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
1: La votació serà aquest divendres en un ple extraordinari i tot plegat mentre arriba la quarta jornada de l'acampada de Puerta del Sol.

0: passant de persones han passat la primera nit acampada a la plaça de Catalunya a Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, assenyalant que desnonaments com el de la Mari Carmen també es donen a Catalunya.
1: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
2: També aquí en Catalunya, el dia d'ahir en Mataró, s'ha desahuciat una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacidades, i avui a les 9:30 de la mañana se tiene previst un desahucio en la carrer Constitución, en el barrio de la Bordeta.
0: La intenció dels i les acampades és estar-s'hi com a mínim fins divendres quan es voti al Congrés aquests dos decrets sobre l'habitatge.
3: Esports.
0: Aquest dissabte es disputa la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple Prat a la zona de la platja de Can Camins a partir de les 10. Durant la matinada es faran 4 curses, una per cada categoria i amb distàncies adaptades. Una prova de joves, una altra de lavins, benjamins i prebenjamins. Una jornada que tindrà un caire solidari perquè la recaptació aconseguida anirà destinada a l'obra social de Sant Joan de Déu. Això és tot, tornem d'aquí una hora.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Cuando empecé los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche.

Diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí. A la portada del programa us hem explicat que si teniu una idea de negoci amb impacte social però no sabeu ben bé com dur-la a terme o directament si és una cosa viable o no, avui us volem explicar com funciona la incubadora Niu, que el que ofereix precisament és un acompanyament i una manera de testejar aquesta idea per fer-la al final realitat. De tot plegat en parlem amb el tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament, el Sergi Ruiz. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: No sé si ho he definit bé, l'objectiu de la incubadora Niu. Què més podem explicar d'aquest projecte?
1: Bueno, doncs podem explicar doncs, que és un programa de l'àrea de desenvolupament econòmic de la secció d'Economia Social, que ja porta, diria que és la desena edició, fent-se potser... abans es deia incubadora IQ, es va dir en algun moment, però en total sí, diria que porta 10 anys. I doncs això, que és un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos, que bueno, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
0: Per què s'aposta des de l'Ajuntament? Perquè més idees tirin endavant tenint aquest impacte social.
1: Bueno, jo diria que l'Ajuntament del Prat, en quant a lo que és promoció econòmica, ja es fa molta feina en general, no? en promocionar doncs, l'emprenedoria i acompanyar doncs, el comerç també i moltes coses, però especialment en lo que és el suport a l'economia social i cooperativa és un dels ajuntaments doncs, més reconeguts a nivell català en aquest sentit, no? I no sé, doncs aquí al poble tenim exemples com molt paradigmàtics, històrics de l'economia social i cooperativa i bueno, pues, jo crec que tenim sort de que sigui una aposta ferma de l'Ajuntament en aquest sentit. No sé si té resposta.
0: Sí. per què es fa amb Eres Social?
1: Doncs perquè han guanyat la licitació.
0: És una empresa també que treballa al Prat, treballa amb tots aquests cooperativistes, amb tot aquest entorn, no?, des de fa molts anys.
1: Sí, aviam, es dona també la situació de que és una empresa que porta molts anys treballant al Prat, que és una empresa d'economia social i cooperativa també, que això ja ens encaixa bastant perquè les formacions i el que ensenyen ho fan amb coherència i amb el que ells porten a terme en el seu dia a dia. I bàsicament doncs, ho fan perquè, doncs això, perquè es van presentar la licitació i la van guanyar.
0: Doncs anem a veure què en pensen des d'Eres Social. Rubén Bagués, què tal? Benvingut.
2: Molt bon dia, encantat.
0: Com estàs?
2: Un any més que seguim amb el programa. Encantadíssim de poder continuar-lo. Bueno, ja l'ha explicat una mica el Sergi, no? Per nosaltres és un honor poder desenvolupar aquest programa que, com ha explicat al principi, va néixer com una incubadora dins d'un coworking d'aquí del Prat amb la col·laboració de l'Ajuntament i després va passar ja directament a un servei ofert per l'àrea d'economia social de l'Ajuntament, donant l'oportunitat a una cosa que no és molt habitual entre els ajuntaments, perquè normalment quan arribes a promoció econòmica ja vas quasi amb un pla d'empresa. I en aquest cas l'únic requisit és que disposis de temps per assistir a les formacions, que disposis de temps per fer les mentories i que tinguis una idea que no només sigui un negoci, sinó que sigui el que nosaltres diem triple impacte, que tingui aquesta visió de provocar un canvi a nivell també social i ambiental o respectuós amb el medi ambient, i que només amb aquesta idea vinguis aquí, te facis la prescripció i comencis l'acompanyament en formacions i mentories per veure si es pot fer realitat, que és el que intentem sempre.
0: Rubén, posem algun exemple perquè puguem entendre què és el que feu. Posem algun exemple d'alguna iniciativa d'altres anys.
2: Buf, a veure, és que han passat moltes. Algunes sí que han arribat a algo que ja està fet realitat, altres estan en desenvolupament. Per exemple, l'any passat va passar Asun, una dona, t'arribava amb un projecte de crear un espai Pilates amb unes característiques especials. La vam acompanyar durant tot el programa, va fer les formacions, va participar en les mentories, va fer l'exposició, i ara mateix és un projecte que podeu visitar al costat del pavelló municipal del Fondo, que és Yoga Asun. I que allà, per exemple, és un cas real de... que ha passat per aquí, va començar aquí i després s'ha fet realitat, no? Un exemple. O el Male Muriana, que portava la Carolina l'any passat, que va començar com una associació més per oferir un model que nosaltres anomenàvem de gimnàs per la ment, no només pel cos, sinó també per l'espírit, i que ara mateix continua fent cada cap de setmana a diferents tipus de teràpies i sessions, i a més s'ha ubicat en un espai al carrer Lleida, en em surt el nom, és un espai que abans era un espai de ioga i ara és també un espai on està ubicat al Male Muriana. Mm-hmm. Vale. O sigui, són exemples que han passat per aquí. Alguns estan encara en un procés de desenvolupar-los a nivell de model de negoci, però sí que quan han acabat en el programa després de 7 mesos tenen clar què és el que s'ha de fer.
0: Vale. Què és el que es fa durant aquests 7 mesos, Rubén?
2: Vale. Primer de tot, primer fan la prescripció, aquí que sigui important això. Fan la prescripció perquè el dia 20 d'octubre, les prescripcions acaben el 16, el 20 d'octubre fan una presentació pública, amb un jurat de promoció econòmica i d'altres persones que determinen si aquests projectes que s'han presentat passen al programa. Quan passen al programa, comença una sèrie de formacions que es fan un dia a la setmana entre les 3 i les 6 de la tarda. No és una alta càrrega de feina, i hem intentat trobar aquest moment del dia que sigui el més conciliador possible, fins al gener aproximadament. En paral·lel d'aquestes sessions formatives que toquem diferents aspectes del desenvolupament d'un nou negoci o d'una nova iniciativa, des de dissenyar, identificar ben bé el problema que vol solucionar, dissenyar la solució, aspectes com comunicar i crear marca, aliances, estratègia, model fiscal, què més, finançament, toquem com a totes les branques que has de tenir controlades, van construint el seu pla d'empresa especial. És un pla d'empresa molt pensat per iniciatives amb impacte, que és el que al final ajuda que segurament al maig puguin fer aquesta exposició pública davant d'un jurat que és el que determina quina és la millor idea. Totes són bones, però hi ha alguna que porta més punts. Durant aquest període, en paral·lel, estan fent mentories. Disposen de 18 hores cada projecte per fer mentories, no en un horari restringit, sinó ens adaptem molt als horaris de cada projecte inscrit. Vale? En alguns casos ho fem al matí, en altres a la tarda. O sigui, aquí hi ha molta flexibilitat. Vale? Per treballar tots els elements d'aquest pla d'iniciativa, pla d'empresa, com vulguem anomenar-lo, perquè és complicat. Però és molt a mida i li posem molta estima. És una cosa que valoren molt els participants, és que ens adaptem molt a cada projecte. Clar. Participen, no només participo jo, participa també la Cristina Romero, companya d'Eres, la Bàrbara Gómez, també sòcia d'Eres, però en algunes ocasions també tenim algunes masterclass. Per exemple, en Sandra Casado, que és una especialista en temes de copy i comunicació, en Rocío Quesada, coneguda artista local, que ensenya com actuar en públic, clar, com transmetre,
0: com vendre, també, com... no? Com per buscar finançament, com
2: és superguai la sessió que fan amb ella, és de les més agraïdes per tothom. I depenent de les temàtiques, pues algun any introduïm masterclass d'algunes temàtiques que veiem que poden ser interessants. O sigui, és molt complet. Y también no es una cosa comprimida en una setmana o en dos setmanes. És un període de 7 mesos que permet tenir temps perquè en el teu, perquè cada projecte després això s'ho porta a casa.
0: Clar.
2: I ha de desenvolupar, etc. I llavors és com va molt, és un, una creació de projectes amb calma, amb tranquil·litat, sense presses, però amb una molt, molt dirigit. Mm-hmm. Vale.
0: Moltes vegades sou aquest disparador, no? Per gent que té aquella idea i que no s'atreveix mai a fer la realitat o a posar-la sobre el paper i fer-li preguntes, no? A la idea pròpiament.
2: Exacte. O sea, és com un, és una bona feina de reflexió.
0: Clar.
2: Sobre una idea que tens al cap, que sí, que sempre expliques, jo me muntaré tal cosa, però mai ho portes a terme, mai et poses a prova.
0: Clar.
2: I aquí sí. Sobretot hi ha un dia que és el dia que fem viabilitat econòmica, uh-huh. que posem els números sobre la taula i sempre dic que és el dia de, el pitjor dia del programa.
0: Clar, però el més necessari.
2: Però també és el més agraït després, perquè és una foto de la Clar. Realitat.
0: Rubén, físicament aquestes trobades on es fan?
2: Vale, les fem, històricament les hem fet en WeCook Coworking, tenim una aula polivalent en la que ja tenim allà els recursos per poder fer les formacions, tot i que algunes formacions són online perquè alguna formadora està online. Una de les coses que volem és crear pinya, no? Entre els que, entre la gent que participa. Llavors, tot i que siguin online, convidem aquí a la mateixa aula per fer la sessió totes juntes.
0: Clar.
2: Perquè puguin també continuar tenint aquesta relació, perquè pensem que enriqueix molt. És un aprenentatge derivat de la pandèmia, que no sé si ens en recordem, que ens va separar molt i que vam dir no, no, això ha de tornar, tot i que sigui online, que ens ajuntem aquí.
0: Per tant, al carrer Primer de Maig.
2: Carrer Primer de Maig, 16, WeCook Coworking, és on fem. Sí que algunes sessions les realitzem, alguna masterclass o alguna cosa, l'hem fet, doncs, per exemple, amb Sandra, ho fem al Cotreball de Lluís Serra, de l'Ajuntament, a Sant Cosme, la Granja, i la Rocío Quesada normalment intentem fer-ho en el mateix espai on explicaran, perquè tinguin també aquesta consciència de l'espai, de les mides, etc., i que normalment ho fem en el Palmira Domènech, en el centre cívic.
0: Això és la, al final, no? Una final, mica l'exposició de, del projecte. Què és el que aconsegueix la millor idea? Quin és el reconeixement que se li dona?
2: Primer, el que sempre dic és posar a prova davant de gent que expliquis el teu projecte. Això ja és el fet de una cosa que tu tenies al cap, poder-la explicar davant d'un grup de persones, públic, obert, que pot venir el que vulgui, i que tinguis aquesta oportunitat, ja és un creixement a nivell personal i professional. Després, un reconeixement també del guanyador, guanyadora o de totes, també per part de... Moltes vegades participen persones de promoció econòmica, d'altres entitats d'economia social, anteriors emprenedors o guanyadors d'anteriors edicions, llavors és, també és guanyes visibilitat. També des de WeCook

0: social on poden participar tant participants d'aquest programa NIU com del LabSoc, que és un altre programa en el que poden obtenir un finançament que ajudi a desenvolupar els seus projectes, com ha passat ja en anteriors edicions.
1: Per tant,
0: o sigui, guanyen moltes coses, diners, bueno.
1: Però moltes altres coses que sí que valen la pena, sobretot això, si en ronda alguna idea, si no sabem ben bé si funcionaria o no, i és la realitat de molta gent, no?, que continua treballant en la seva feina, que és la que li dona al final de menjar i li manté, però amb aquesta esperança i la il·lusió de poder desenvolupar alguna cosa pròpia. Com ens hi podem apuntar? Què és el que hem de presentar i on ho podem fer?
2: Doncs us podeu trobar enllaç d'inscripció a la web de l'Ajuntament. Si poseu Ajuntament del Prat New Incubadora Social, trobareu la informació en l'enllaç d'inscripció. També a publicacions a xarxes del Prat Economia o d'Aire Social. I que, doncs, el que s'ha de fer és omplir el formulari, i em sembla, Rubén, que no s'ha de presentar.
0: No, res. Ara mateix és només omplir un formulari en el que expliques qui ets, quin coneixement tens de l'economia social, també, perquè ens interessa conèixer si hi ha alguna relació prèvia, etcètera. Quins impactes o si canvis vols provocar en el teu projecte, si has estat acompanyat o no per l'àrea de promoció econòmica, perquè també és interessant, perquè potser és algun projecte que ja ha tingut algun acompanyament previ, però és un formulari bastant senzill, que és omplir-lo, i que també és una preinscripció, no és una inscripció final, sinó que com el dia 20, com ens va passar l'any passat, que vam tenir quasi 20 preinscripcions i vam tenir que escollir entre 10, tot i que les altres, moltes han estat acompanyades en altres programes que disposa l'Ajuntament, des de l'Ateneu Cooperatiu, etc. O sigui, aquí no es queda ningú sense acompanyament.
1: Doncs animem a tothom. De moment ja teniu algunes propostes inscrites, però encara en queden places, no?
2: Sí, encara queden places. Animeu-vos a apuntar-vos-hi.
1: Molt bé.
0: Sí. Per ara tenim 5-6. Encara queden hi ha espai, i molt variat, aquest any, el que està entrant.
1: Doncs sí. Aquí, com sempre, primer us truquem per quan comença aquest procés, i després ens agrada anar coneixent les iniciatives que finalitzen. Han passat moltíssimes iniciatives acompanyades per NIU, per aquesta incubadora, i per tant ja us emplaçarem a final de curs per veure com ha anat aquest procés, Rubén.
0: Encantadíssims.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Sergi, gràcies.
2: A tu.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
4: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
7: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
10: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
9: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
8: Notícies en xarxa.
11: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
1: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
12: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
13: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
14: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
15: Què podem dir més?
16: És que no sé de què se tracta.
15: Com que no saps de què se tracta?
16: Ni idea.
15: Xules, és un programa de coses xules.
16: Aneu a punt de veure un...
15: No, esteu a punt d'escoltar.
16: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
14: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
17: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
1: Bona tarda, i qui millor ho sap és el Benjamí Company. Ell és el Centre de Normalització Lingüística d'aquí de Prat. Què tal, com estàs?
18: Bona tarda. Bé, molt bé, bona tarda.
1: Explica'ns, doncs, una mica, ara esteu immersos en tota aquesta inscripció per als cursos. Com està anant la cosa?
18: Bé, doncs, els cursos de català aquesta setmana és l'última setmana que hi ha temps per apuntar-se. Molt poques places queden, perquè els cursos estan molt plens, però encara queden algunes places. Vull dir que els que ens estigueu escoltant, si voleu fer algun curs de català, sobretot dels nivells més bàsics i elementals, encara queden places, però poquetes. Però truqueu-nos perquè alguna cosa podem fer.
1: Alguna novetat aquest any?
18: Ara no me viene. No. Seguim amb els cursos a tope de tots els nivells. Sí, una novetat important és que hi han moltes més places. Hi ha moltes més places. L'any passat, el segon o tercer dia d'inscriure, la majoria dels cursos estaven tancats, però el Departament de Política Lingüística, el seu conseller, doncs, han posat les piles amb això, i el Consorci per la Normalització Lingüística, i tot i que costa moltíssim, s'han contractat molt més profes de català. Costa, tu no ho saps, però vull dir, trobar un profe de català és més difícil que trobar una pepita d'or, una pedreta d'or en una muntanya. Doncs això, hi ha moltes més places i per tant s'han pogut augmentar els cursos i intentarem, doncs, aquest any que no hi hagi aquelles llistes d'espera tan antipàtiques.
1: Doncs parla'ns també, perquè on comencin els cursos, doncs, segurament, doncs, tots aquests alumnes necessitaran també, doncs, eines per millorar el seu català. I en aquest sentit volíem preguntar-te, doncs, per quines eines podem fer servir de cara a millorar el nostre català.
18: Molt bé. Eines, hi ha una cosa que es diu biblioteca, i la gent va... M'imagino que et refereixes a eines...
1: Sí. Eines sobretot digitals.
18: Digitals, sí. D'acord, molt bé, sí. No, ho he dit de broma, però és veritat, les biblioteques estan, almenys a la d'aquí al Prat, hi ha tots els llibres dels cursos de català que fem servir, estan fantàsticament tots allà per editorials i tal. Eines digitals molt interessants. Tenim, per exemple, el Parlacat, que és una eina que ja fa com uns 15 o potser 20 anys que funciona, però que segueix funcionant molt bé, està actualitzada. És una eina que porta el Departament de Política Lingüística juntament amb el Consorci. Els cursos són gratuïts, el que passa que, clar, tu no tens un tutor que et faci la retroacció dels teus exercicis. O sigui, estàs treballant sempre contra la màquina. La màquina et corregeix alguns exercicis mecànics i llavors et dona molta informació i molts exercicis. Per això funciona molt bé el Parlacat.
1: I, per exemple, si tens alguna errada, t'explica el per què?
18: No, però tu pots buscar el quid de la qüestió. O sigui, si veus que estàs fallant molt amb els exercicis que tenen tots a veure amb els pronoms de relatiu, doncs vas i busques el tema pronoms de relatiu. Amb això és una joia, el Parlacat, perquè tu et pots baixar tots els PDFs de tots els gratuïtament, tots els PDFs de tots els cursos de català, i són molt bons perquè els redactats estan molt ben fets i s'expliquen molt bé, i els exercicis també són força vàlids.
1: Precisament per tal de corroborar això, no? Doncs podem també consultar una altra eina, que és l'Optimot, que és un clàssic del qual ja hem parlat aquí al programa. Quines eines té aquest Optimot?
18: Sí, l'Optimot és una meravella perquè, o sigui, abans jo això vaig notar molt el canvi, no? Bé, i moltes persones que tinguem a partir de, que tingueu a partir de 30, de 30 anys o alguna cosa així, doncs haureu notat la diferència. Jo abans estava assegut a casa corregint un llibre o corregint un exercici, sobretot corregint un llibre, i per una senzilla paraula podries trigar, simple, podries trigar 10 minuts. Perquè primer ho buscaves al diccionari general, agafa el diccionari general, aquell totxo, i comença a buscar la paraula. Clar, trigues un minut, sí, sí. 30 segons, dos minuts, depèn del què. Després deies, ui, aquí no és, vaig a buscar el diccionari mèdic. No? Perquè estaves fent una paraula, no sé, buscaves el diccionari mèdic dos minuts més, tampoc no ho trobaves, però llavors tens la sort que tenies el diccionari de la farmàcia o farmacològica, no sé què, i podies estar buscant 10 minuts i no trobar res. I ara, en canvi, amb l'Optimot, amb segons o amb dècimes de segon tens la resposta i completíssima, perquè t'ha buscat el diccionari general i a 8 o 10 diccionaris més. A més, busca amb plataformes digitals oficials en què, fins i tot si aquella paraula encara no està admesa, et diuen estem a punt d'admetre-la, per tant, si la dono per bona jo en un llibre no serà tan dolenta. Però això sí, de cara a estudiar català està bé com a eina complementària a l'Optimot, perquè es tractaria de petites frases o de construccions sintàctiques petites i sobretot de lèxic, però per la resta hem de buscar on hi hagi cursos.
19: I també hi ha també les fitxes de l'Optimot, no? Que abans posaves l'exemple, sí. No? Si tinc moltes errades amb els pronoms relatius, no? Deies,
18: sí, els pronoms relatius.
19: Doncs això, hi ha fitxes també d'això.
18: Sí, sí, sí. Sí, exacte. M'he oblidat de dir-ho, les fitxes de l'Optimot és genial i la cerca és genial, perquè tu pots buscar per una paraula, per una expressió, pots buscar-ho de moltes altres maneres, fins i tot va buscar el cercaterm, que és l'apartat dels neologismes de l'Optimot, i això és genial. Això és genial, perquè quan estàs... això és la salvació de la nostra vida.
19: A banda de l'Optimot, quines altres eines? No sé, penso en el Softcatalà també, doncs, que és una possible eina que també ens pot servir en el nostre dia a dia.
18: Exacte.
19: Si estem estudiant català, no?
18: Sí,
19: també.
18: Sí, exacte.
19: Estudiant
18: Softcatalà...
19: o intentant millorar-lo, eh? Vull dir,
18: al final... sí, i tant. El Softcatalà no és una eina, oficial, però la gent que hi ha darrere és molt seriosa i tot el que fan té té cara i ulls, diguéssim. Jo a vegades l'he fet servir per traduir fragmentets i tal de coses i del castellà al català, del català al castellà, i la veritat és que és molt correcte. El que passa que em sembla que era el Softcatalà, que no és cap problema, però em sembla que moltes de les em sembla que fa les traduccions en valencià. I clar, em sembla, si no m'equivoco, si m'equivoco, que m'ho digueu i ja està.
19: Llavors, si no, que el programa que ens ho diguin, ja està, no passa
18: exacte. Però vaja, i no ens deixem l'aula mestra.
19: Vale.
18: L'aula mestra és una eina també de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política Lingüística, que un s'hi pot registrar simplement amb el correu electrònic. Llavors allà hi ha cursos gratuïts. El que passa que són més o menys com el Parlacat, però una mica més lliures, més desendreçats. El Parlacat és una plataforma que et va guiant. Tu avui comences la unitat 1 de les 5 o 6 unitats que hi ha, no me'n recordo ara, del Suficiència 1, per exemple, sí. Del primer mòdul del nivell C, que sempre hem conegut. I aleshores, doncs això, comences els exercicis, ho deixes a mitges, doncs després a la tarda o el dia següent et recorda, ei, que ho vas deixar-ho aquí, ara hauries de fer aquest exercici, ara hauries de mirar-te això. Vull dir, és un curs que et va... que té interacció amb tu. Per això està molt bé el Parlacat.
19: Tot això... què necessitem? A banda d'un ordinador, evidentment.
18: Sobretot, necessitem moltes ganes.
19: Sí, sí.
18: No necessitem res. Necessitem tenir un ordinador amb altaveus i modernet i ja està, i moltes ganes de treballar. És una eina molt còmoda. Jo l'he fet jo he treballat com a tutor pel Parlacat, però realment l'alumne s'hi troba còmode. També haig de dir que m'oblidava que un pot fer el curs de Parlacat amb tutor. També es pot fer, llavors... És de pagament i tal, i llavors està molt bé. Està molt bé. El que passa que avui en dia el Parlacat funciona i està molt bé, però el tenim una mica més superat, perquè com que després de la pandèmia doncs tots ens hem connectat a la pantalla, i fem les coses i podem fer coses síncrones, els cursos de català del Consorci són semisíncrons, la majoria dels de nivell B o nivell C. o C1 o C2. Aleshores, doncs clar, tu fas feina a casa, però un dia cada 15 dies doncs tens una trobada amb el teu tutor síncrona per la pantalla, i llavors pots dir-li: escolta, mira, no me n'he sortit d'aquesta frase. A més de que tens el correu electrònic, i si vols cada dia li pots escriure i explicar-li la teva vida.
19: I si no, ja per acabar, deixem les pantalles de banda, i una altra forma també d'aprendre català, i ja en parlarem també més endavant en el programa, són les parelles lingüístiques.
18: Sí.
19: Un clàssic,
18: sí.
19: Que no sé si ara mateix si esteu ja buscant gent,
18: sí.
19: O com esteu?
18: Sí, a tope. Les parelles lingüístiques ja sabeu que és aquell format de que jo parlo català però no m'atreveixo encara gaire, o però sí que el parlo però no me'n surto, però no tinc l'oportunitat de... I bàsicament és això. Aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística, des del Servei Local del Prat, doncs les persones que es trobin en aquesta situació els hi oferim un voluntari o voluntària per tal de poder practicar una hora de català a la setmana, anant-se a prendre un cafè o anant a visitar botigues o de rebaixes o simplement a passejar. I aquella persona no fa classes, només que interactua amb tu en català, i si tens algun problema, ai, no sé com es diu tormenta en català, digue-m'ho tu ara, i llavors doncs t'ajuda i ja està. Per tant, doncs això, també necessitem voluntaris, vull dir, persones que parleu català habitualment sense cap problema, no cal tenir estudis de res, doncs si voleu dedicar a aquesta ajuda voluntària per ajudar persones que volen aprendre català, doncs us estem esperant.
19: I que sempre és més còmode cara a cara, no?, que amb unes pantalles en un ordinador. O com a mínim complementaris.
18: Exacte,
19: no?
18: Sí, es poden fer les dues versions, o sigui, hi ha el voluntariat lingüístic per la pantalla, diguéssim, en línia,
19: sí.
18: Però també hi ha el voluntariat lingüístic, que és el típic presencial, sí.
19: Molt més amable, crec.
18: Sí,
19: no sé.
18: Sí. Jo no l'he provat, el presencial, he provat el...
19: Sí, ja m'han parlat en una ocasió.
18: Exacte.
19: El Japó,
18: sí.
19: Era, no? Si no,
18: sí,
19: recordo
18: exacte,
19: malament.
18: Exacte, la japonesa, que som amics i ens escrivim i ens expliquem la vida i tal.
19: Doncs mireu, bones experiències que queden també d'aprendre català.
18: Sí.
19: I tant. Doncs hem parlat amb en Xavi Company del CNA i la d'aquí de Prat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un curs més, un inici de curs més, podríem
18: exacte.
19: Dir, fins i tot de connectats. I bona tarda.
18: Bona tarda i gràcies.
20: Planeta Prat.

0: Tot seguit el like dels valors amb una proposta cultural ben interessant.
1: Continguts en xarxa.
2: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i el seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
3: Bé, molt bé, bon dia.
2: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
3: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, és a dir, no ho dic en el llibre, no parlo amb aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles a realitats més petites i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. I és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural, i bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tant Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes, potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que per exemple hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també d'altres exemples doncs, és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts i a cada poble són diferents.
2: Clar, són... anava a dir peticions, no sé fins a quin punt titllar-les d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà?
3: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes, no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap a, en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis. I es parteix d'aquesta situació que molta gent, per tant, després vols anar a aquests pobles i creu que té més drets a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també doncs, dels diferents pobles i de poder valorar doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis i que ningú ens ha de venir a dir res.
2: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Marc, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que en canvi per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
4: En el cas de la llengua hi ha com aquesta, un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país, és a dir, per dir paparra jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents, i no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos, i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país, i que sí que s'han fet, doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta una altra vegada renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en què especialment estem perdent molt de vocabulari, que el català es troba en una mala situació, sobretot d'ús social, però que vull dir això, per això que no ens ha de fer oblidar aquesta pèrdua que també hi ha del llenguatge dialectal i que l'hem de reivindicar.
2: Fa una estona, Marc, parlaves de patrimoni, parlaves de memòria, i em preguntava quin és l'equilibri entre preservar aquesta memòria, que és importantíssim, i evitar que es converteixi en un producte per a aquesta gent que ve de fora.
4: Exacte. La memòria crec que és important, i ho reivindico, i també reivindico, doncs, saber la història dels llocs, que això és el que molts cops ens fa diferents d'uns als altres. Si no, com passa en les ciutats, vas a ciutats europees i ja gairebé sembla que vagis en el mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica, i la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només, i es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folclore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat, i que tenen valor en si mateixes, i que molts cops les iniciatives que es fan, doncs, a pobles són d'una gran qualitat i també s'han de prendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge, i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, fires medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
2: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre, ara pensava en Elsa Peretti, no? Que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
4: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti, a la seva manera, sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí al cap als anys 70, i com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors, el seu missatge era que ella havia fet revifar un poble. La qüestió és de que de combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important, de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar en orris, doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si a ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones en un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
2: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
4: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
2: Igualment, una abraçada.
4: Adéu.
5: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
6: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
7: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
11: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
13: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
14: ¿Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. El PSOE i Sumar han tancat in extremis un acord per aprovar el nou decret d'habitatge. El govern espanyol ha decidit dividir les mesures en dos reials decrets per tal de facilitar-ne la seva aprovació al Congrés. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030, la regulació de lloguer de temporada d'habitacions, la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per part de fons voltors i una pròrroga de 2 anys dels contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. I el segon incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència que tenien Sumar i el sindicat de lloguer. Escoltem a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
0: La votació serà aquest divendres en un ple extraordinari i tot plegat d'arribar mentre es manté per quart dia l'acampada a la Puerta del Sol. Mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit d'acampades, en aquest cas també a Plaça Catalunya, a Barcelona, per reclamar el dret a l'habitatge. Assenyalen que desnonaments com el de Mari Carmen també es donen a Catalunya i han fet una crida a sindicats i altres organitzacions a sumar-s'hi.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: També aquí en Catalunya, el dia d'ahir en Mataró, se ha desahuciado una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacidades, i hoy a les 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrer Constitució, en el barrio de la Bordeta.
0: La intenció dels i les acampades és estar-s'hi com a mínim fins divendres quan es faci la votació al Congrés. I els esports. Aquest dissabte es disputa la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple Prat a la zona de la platja de Can Camins a partir de les 10 del matí. Durant la matina les faran 4 curses, una per cada categoria i amb distàncies adaptades. Una prova jove, alevins, prebenjamins i prebenjamins. Una jornada que tindrà un caire solidari perquè la recaptació aconseguida anirà destinada a l'obra social de Sant Joan de Déu. Això és tot. Tornem d'aquí una hora.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Doncs després de la festa major torna el 24 a Fotogrames. Teníem moltes ganes de saludar el Francesc Cànovas. Què tal? Benvingut, com estàs?
1: Molt bé, molt bon dia a tots i totes del Prat de Llobregat.
0: Com va, com va?
1: Molt bé, aquí estem, després de les vacances, encara queda una miqueta de vacances que seran a Sitges, com sempre,
0: sí.
1: I fem aquesta secció especial, que ara explicaràs per què és especial.
0: Sí, clar, és especial perquè de tant en quant ja sabeu que el Francesc sempre ens acompanya analitzant la cartellera, però ell també fa cinema, fa curtmetratges i ha arribat el moment d'explicar-vos l'estrena d'un curtmetratge que serà aquest divendres. Es diu En Fuera de Juego, és un curtmetratge que ja us vam explicar una mica com va anar el rodatge, però que ara podrem veure divendres al Cèntric a partir de 7:45 del vespre, i el dilluns em van dir que totes les entrades estan ja exaurides, per tant, un èxit. Francesc, t'acompanya l'Àngel Roldán, que t'ha estat acompanyant aquesta aventura de dirigir. Què tal, Àngel? Benvingut.
2: Hola, molt bé, bona tarda, com esteu?
0: Com van aquests nervis?
2: Bé, amb ganes, realment amb moltes ganes de que el veieu, de que la gent ho vegi i de que arribi divendres. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Sí, doncs, sí. Si us sembla, posem el tràiler per ambientar-nos una mica i continuem parlant.
2: Ojo, que és el tràiler llarg, eh? Francesc.
0: Bueno, jo tinc 43 segons.
2: És el llarg.
1: És el llarg.
2: Només posaràs uns segons, veritat? És que tenim dos tràilers. És que el Cànovas i jo ho hem fet tot dues vegades, perquè clar... Bueno...
0: Us heu repetit, no? Vaig a posar el tràiler, sí. I ara em comenteu.
2: Vale, vale.
3: Una cerveza y me traes un bocadillo de tortilla francesa al plato.
4: ¿Qué miras?
3: Nada, nada, tranquilo.
4: ¿Quieres que te parte la cara o qué?
3: ¿Por qué?
5: No me la líes más, ya lo sé, pero no me la líes, ya está.
6: Vale, Gary, vale.
5: Pero las llaves del baño.
2: Perfecte.
0: Una mica d'ambientació. Era el bo o no?
2: És el bo. Sí, tots dos són bons.
1: No passa res.
2: Tots dos són bons. Però com això és àudio, veritat, francès...
1: I tant.
0: No s'avança tant.
2: No s'avança tant. Perquè nosaltres teníem por d'això, que s'avancés coses, de que volem sorprendre sempre quan fas... I més un curs, sobretot, no? Que s'han tan poc espai. Doncs el que esperes és que la gent vagi a veure una cosa que no s'espera, no? I per això hem tret dos tràilers que ara em van treure el curt, i ara una vegada s'hagi fet aquest passe el divendres, dilluns posarem el llarg, el tràiler llarg, que són 10 segons, la diferència, però bueno, és el que té que hi hagi dos directors, no? I que opinen els dos, i llavors pues, hem intentat sempre fer... Bueno, sempre molt bé, el francès, de veritat que molt bé, i sempre ens hem apanyat entre els dos, ho hem parlat tot molt, però hi ha vegades que ho dius, pues mira, fem dos tràilers i ja està, un que t'agrada a tu i un altre que m'agrada a mi, i ja està. Sí, sí.
0: Molt bé. Com ha anat aquest tàndem a nivell de direcció? Com va sorgir també la idea de fer alguna cosa plegats?
2: Començo jo mateix? Bueno, jo, a mi em va passar, perquè això està basat en una història quasi real, vale? I jo se m'ha córrer aquesta història i vaig pensar, hòstia, això molaria per un curt, no? I en qui, si no, de curs al Prat? Doncs pues parlar amb el francès, amb Francesc Cànovas, que és el rei dels curts, no? I nosaltres acabàvem de rodar Maridos, o estàvem rodant Maridos, o acabant Maridos, que és l'altre curt que jo vaig participar com a actor, i li vaig comentar al francès, oi, mira, tinc aquesta idea, que m'ha passat aquesta cosa i m'agradaria fer alguna cosa. Bueno, la setmana següent ja tenia quasi el guió del curt i el francès ja estava desenvolupant el que era el curt, i jo, ala, francès, què dius? Sí, sí, i els dos vam agafar una embranzida i una il·lusió de fer aquest curt bestial, i aquí estem ara mateix, un any després de quasi haver-ho rodat, pues per presentar-ho, sí, sí.
0: Clar.
2: Francesc. No sé si ho he dit bé, no? Francesc, més o menys.
1: Sí, bueno, el moment exacte va ser el dinar que vam fer a casa del Pope amb l'equip de rodatge i els actors de Maridos.
2: Però ja ho havíem acabat.
1: Ja havíem acabat, sí, sí. Va ser post-projecció al Capri, que va ser a finals d'abril del 22. Doncs el mes de juny o el mes de maig es va convidar un dinar d'amigues, que ara m'acordo, amigues, el Pope, i en la sobretaula em va explicar això. Hòstia, Francesc, mira, em va passar això, tal i qual, i bueno, em va agradar l'idea, que era molt visual, i vas fer un guió zero, li vas passar a ell, ell li va agradar, i vam començar a treballar, un guió, tal, idees, amunt i avall, i finalment hem acabat rodant la versió 6 de guió. Hem tingut diversos canvis fins a consensuar una versió 6, que és la que vam rodar, com deia abans l'Àngel, fa un any. Vam rodar fa inicis d'octubre del 2025, vam fer el rodatge. Que, de fet, el cura estava acabat el mes de maig. Passa que, per circumstàncies vàries, no poder-ho fer el mes de juny, finalment vam anar a parar doncs, ara, al Cèntric, aquest divendres. Però el cur ja estava acabat a finals dels mes de maig, ja estava enllestit per poder rodar-s'ho, per poder mostrar-lo, no? Passa que, bueno, hem tingut paciència.
0: Heu comentat que veníeu de Maridos, que és un curtmetratge molt diferent. De fet, a l'hora de gravar era un curtmetratge que es basava en una cosa molt més estàtica. En aquí, almenys pel que veiem pel tràiler, no té res a veure. No sé si com ha anat aquesta part de tornar a moltes escenes. A nivell de muntatge també, Francesc, sabem que tu ets molt detallista, que t'agrada que tot estigui transmetent també el que vols fer amb cada plànol. Com ha estat aquest procés?
1: Bueno, la diferència més gran ha estat que Maridos eren dos plans seqüència, sense tall, per tant havies de mesurar molt bé tota la coreografia, i aquest rodatge amb l'Àngel, planificat pels dos, doncs ha estat un rodatge convencional de diversos plànols que hem anat rodant, hem anat planificant, hem anat consensuant i hem rodat. Vull dir, la diferència és aquesta, de que passem de dos plànols, que era Marido, a uns 46 o 47, crec recordar, de tiro de càmera, diguéssim, que ha estat aquest rodatge en Fora de Juego, no? Aquesta és la diferència més gran entre els dos curtmetratges, no?
0: Àngel, per tu què ha significat dirigir un curtmetratge on tu també ets el protagonista?
2: Doncs, bueno, jo tenia moltes ganes de dirigir, tenia ganes també de produir, perquè sí que alguna vegada havia produït o teatre o alguna cosa de cinema, posant pasta només, però des de fora, i ara tenia ganes de fer alguna cosa. Ja em rondava pel cap hem fet algun tipus de curtmetratge molt petit, d'aquests del No Todo Films, que són molt curtets. Tenia ganes de fer una cosa més gran. I ha sigut molt positiu. Jo estic encantat d'haver-ho fet. Suposo que faré més, no sé si des d'una banda o d'una altra. Jo aquí, al ser director, sobretot, jo em fiava molt del francès, en una part molt més tècnica, era tot el que és la part tècnica de les càmeres, dels plànols, de tot, i jo sobretot, com és a més, jo ho tenia tot molt al cap, jo era molt més la part artística, de dirigir els actors, de tenir clar el que passava, com passava, les reaccions, no? I això jo ho tenia superclar. Llavors jo penso que hem fet un molt bon tàndem, perquè jo no entenc de plànols, de tirades de càmera, i ell sí, i molt. I llavors jo sí que hi havia alguna vegada que li dic, oi, si això ho fem així, ho fem amb l'altre, i normalment coincidíem, i ha anat molt bé, és que ha anat molt bé, Isa. Cànovas, ja saps, és superdetallista, ho vol tot molt, molt clar, i jo sóc molt més, com ho diríem,
0: més artista,
2: bueno, sí.
0: Sí, et deixes portar,
2: més improvisat, no? Més improvisat tot, més artista. Però jo crec que entre els dos hem fet un binomi molt, molt xulo. Almenys jo estic molt content de la meva experiència d'haver-ho fet amb el francès i d'en Fora de Juego. És que estic molt content, és que ja tinc ganes de fer una altra. És que a més ha participat un munt de gent que jo estimo, que els hem ficat en aquest projecte i també estan molt contents i contentes, i llavors això és un plaer, treballar amb gent que estimes, no?
0: Parlem una mica de l'equip que us ha acompanyat, perquè sempre és molt important en els curtmetratges la feina desinteressada de moltíssima gent, de la gent també que, com deies, al final el produeix i posa diners perquè això tiri endavant. Qui us acompanya en Fora de Juego?
2: Bueno, per exemple... Sí, parla, Francesc, després jo vaig parlant jo.
1: Bueno, a nivell artístic acompanyen a l'Àngel l'actriu Aïssa Darawi i l'actor Alejandro Cuenca, I després tenim un munt de figuració que es va ajudar a fer seqüències on faltava gent. I a nivell tècnic, doncs, bueno, és més o menys l'equip habitual meu. Alguns canvis han hagut perquè no tothom va repetint i ja la gent, doncs, lògicament, es va fent gran i té altres coses que fer que no fer curtmetratges. Per tant, sí que he tingut part de l'equip que va tenir a Maridos i altra que és nova, no? Es va renovant. I aquest ha estat el conjunt de gent artística i tècnica que ha fet possible el rodatge, que han estat dos dies de rodatge, un cap de setmana, i va anar molt bé. Va faltar una miqueta de temps, potser, però en conjunt, molt bé. I a l'equip artístic, o sigui, jo amb l'Àngel confiava moltíssim, tenia molt al cap tot el que era el personatge, havíem parlat molt. A més, és un curtmetratge que trenca la quarta paret, o sigui que ell mira a càmera diverses vegades, i per tant, la complicitat i el personatge de l'Àngel havia d'estar molt, molt, molt bé amb la càmera, i aquestes mirades ho portava molt bé assajat, i ell ha estat perfecte, vull dir que... I els actors també, i l'Àngel, Alejandro Cuenca, Alejandro Cuenca i l'Aixa de l'Avui també molt bé. Els tres han estat perfectes.
2: Sí. Sí, eren dos personatges que nosaltres teníem molt clar el que volíem, no? I llavors, bueno, al principi ens va costar una miqueta de trobar-los, perquè un era com el xungo, i l'altre era com la Choni, no? I ho teníem molt al cap i a la visió de lo que a mi en aquell dia em va donar, i va costar, però jo penso que ha sigut idoni. El càsting final ha sigut el que... No puc pensar en un altre actriu, un altre actor, que ho haguéssim fet millor, la veritat. Per mi, sí. Jo volia que ho fes l'Alberto San Juan o l'Andreu de la Fuente. El meu personatge.
0: Ah, ostres.
2: Sí. Jo en un principi dic, si aquests dos...
0: No volies actuar
2: dos,
0: en aquest, eh?
2: Bueno, no ho sé. No acabava... O sigui, sí que volia actuar, però dic, però si un d'aquests dos ho pots fer, la història també tindria unes... I tant l'un com l'altre s'ho vaig enviar, eh? I s'ho vaig proposar, eh? No, l'Alberto estava superliat. Estava fent aquesta de la moda del... Bueno, no me'n recordo ara.
0: Ah, sí.
1: Valenciaga.
0: Sí, tampoc no me'n... Valenciaga, exacte.
2: De Valenciaga, i el Buenafuente em va dir, hòstia, però és que los cortos no cobrais i tal, no paguen i tal. I ara tinc molt de lío. Però li va agradar la història, perquè la història era, bueno, parla molt dels homes d'aquesta edat, no? I després, i tota la figuració, que hi ha figuració que sí que parlen, sí, que tenen frase, són tots del Cádiz, també. O sigui, la majoria de l'equip, la Elsa i la Míriam són del Cádiz, després hi ha figuració al bar, que també la majoria són del Cádiz, perquè està la Sheila, la de Mitjans, està la Guiomar, hi ha un munt de gent del Cádiz que ha participat, i després hi ha un munt d'amics que també fan de figuració, i està el Lolo, està el Pope, està el Xavi, un altre amic meu, hi ha un munt d'amics, tant del Cádiz com fora del Cádiz, que no són ni actors, però per fer de fans o d'inxes ja ens anava superbé, clar. A més, era molt graciós.
0: No està Buenafuente, però coneixem molta gent, que segur que és una part interessant, no?, de veure el curtmetratge aquí al Prat, de veure que hi ha gent que està fent de figurant per darrere i tota la gent que coneixem que hi participa. Anem una mica amb l'argument. Què podem avançar del que és En Fuera de Juego? Ja sé que no em voleu avançar gaire, però alguna cosa.
2: Vinga, Francesc.
1: Bueno, és un personatge, diguéssim, mediàtic del món del cinema, que en un moment donat comença el curtmetratge, que s'escapa o surt de la seva projecció, de la seva pel·lícula, buscant alguna cosa. No sabem ben bé què busca fins que troba allò que busca, i quan troba allò que busca, doncs serà el primer punt de gira cap a la comèdia que té el curtmetratge, que comença com una miqueta de suspense thriller, no? I quan acaba de trobar allò que busca aquest personatge, comença la comèdia més boja, més gamberra, on aquest personatge artista seriós, diguéssim, i cinquentón, doncs es trobarà, bueno, una nit plena de sorpreses vàries, i fins aquí podem...
2: Sí, és una barreja entre Abierta hasta el amanecer, Fleabag i... a mi m'agrada molt Fleabag, i llavors sí, era constant, era Abierta hasta el amanecer, era una mica El milagro de Petinto. Bueno, ja te pots imaginar per on va, no? Arribes a un bar... Bueno,
0: es que perdó,
2: he dit algo que no havia de dir, però sí, arriba... Arriba a un puesto, perquè això va passar de veritat, Isa. O sigui, hi ha tot un moment, que això va passar de veritat. Hi ha un moment que no, eh? Però bueno, ja la gent quan vingui divendres...
0: O sigui, hi ha una part del curtmetratge que és real.
2: Sí, hi ha com un 70% que és real.
1: De fet, a l'inici... A l'inici posa... Va, esto ocurrió una noche de tal, tal... Casi. A l'inici...
2: Casi real.
1: Casi pasó todo lo que pasa, que no es todo lo que pasa.
2: Això a mi em va passar en un festival de cine d'Eivissa, ¿vale? L'últim dia de projeccions de cinema d'autor, experimental, jo ja tenia el cap que... I em vaig escapar de l'auditori i em van passar coses molt surrealistes que vam intentar plasmar en Fuera de Juego.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Sí. No ho he gravat a Eivissa... No. Crec que en un principi no. Sí que volíeu, no? També?
2: Sí, volíem, però clar, es disparava el pressupost moltíssim. Clar. I vam parlar amb productores d'allà i tot, però clar, era complicat i ara jo penso que s'arrepentiran totalment, no? Però s'empenediran de que no vam poder produir aquest curt. Però després ho vam fer, ho hem rodat tot

0: tot allò, que hi ha unes naus industrials allà al mig del poble bestials, i després al cèntric també, i amb un bar, el bar la terrassa del nostre Mijero.
1: Mític.
0: Que també, que hem de comentar que hi ha hagut un munt de col·laboradors, que han participat, col·laboradors i col·laboradores d'empreses del Prat, que sí que han col·laborat i sí que han posat pasta.
1: Qui us ha ajudat? Ho podeu dir.
0: Claro. Mira, doncs ens ha ajudat Can Pizza, ens ha ajudat La Santa, ens ha ajudat Clínica Cuadrado, Vica, ens ha ajudat també, què més?
2: Copisteria Alonso.
0: Copisteria Alonso, bueno, i després hi ha hagut productors.
2: L'odontologia, sí. El Sergi Cuadrado.
0: Ah, sí, sí, aquest ho he dit, el Clínica Cuadrado.
2: Ah, sí?
0: Santa Can Pizza, sí, tots aquests ens han ajudat, i després hi ha hagut productors, com Quinosots o el Manel Brea, que també ha posat diners, com el Sergi Alegre, com el Francisco Lorenzo, com la Francesca Nova i l'Àngel Roldán, entre nosaltres cinc, que hem posat el gruix dels diners, del cash, per poder fer aquest curtmetratge, que déu-n'hi-do el que és un curt, O sigui, jo que sempre he estat a l'altra banda, déu-n'hi-do la feinada que té fer un curt, i després tot el que ve després de rodar, no? Nosaltres rodem, pim-pam, ja està, després vas a l'estreno, vas al cachondeo, tal, mare meva, la postproducció de so, la postproducció d'imatge, tot el que hi ha darrere perquè quedi una cosa ben feta, és bestial, o sigui, és un any de curro. Sí, sí, sí. I ara la classificació, perquè nosaltres ho estem fent tot bé, volem classificar-ho, certificat espanyol, certificat de cultura, mare meva. I com
1: justament us anava a preguntar això, que divendres s'estrena aquí al Cèntric, però després del Cèntric, quin és el recorregut que us agradaria que fes aquest curtmetratge?
2: Doncs bé, tenim una distribuïdora que és de Madrid, que és MMS Distribución de Cortometrajes, i podem avançar, podem dir, Àngel? Sí, no?
0: Jo crec que sí. Mentre que no surti d'aquí, vale? D'aquí del Prat i del Baix Llobregat, vale, tenim, mentre que no surti d'aquí no passa res, no crec que
2: tenim, tenim una primera selecció a Sòria el mes de novembre. Ostres, festival de Sòria.
1: Què dius?
2: Sí,
0: un festival
1: internacional,
2: Calificador per a Goya, no te lo pierdas.
1: Ostres.
2: I bé, llavors, bueno, anirem fent un recorregut. També he de dir-te que han tingut 3 o 4 rebutjos, o sigui que s'han dit que no 3 o 4 festivals, però és que ara l'Àngel es dona compte de que entrar ja seleccionat en un festival ja és dificilíssim, perquè són festivals que reben molts curtmetratges, i clar, això depèn molt més enllà de la qualitat del curtmetratge, sempre ho he dit, sinó qui està darrere, quina escola està darrere, quins actors tenen el curtmetratge darrere, i això costa molt de tirar endavant que et seleccionin certs festivals, no? Llavors, bueno, fa il·lusió que almenys ja tenim una selecció, que és el mes de novembre, i suposo que vindran moltes més, però bueno, paciència.
1: I no, Déu, això ja us tractaran molt bé.
0: Serà el 19 de novembre, i és allà a Sòria, és un dijous, o sigui, que si des del Prat Ràdio voleu cobrir la notícia, pues...
1: Jo encantadíssima, me n'aniria amb vosaltres.
0: Jo sí que vaig. Jo
1: a menjar torrednos i bolets, que és època, ja us ho dic. Època de bolets i torrednos sempre.
0: Pues mira, van rebre, mira, estic mirant el de Sòria, aquí, van rebre 1.100 curtmetratges, figura't.
1: Déu-n'hi-do.
0: I han escollit 66. O sigui, un és el nostre. O sigui, és super, super agraïts d'estar. Sí. I esperem, perquè hem començat ara hem començat amb la distribució, portem un mes i pico, a més era el mes d'agost, que era més complicat, o sigui que esperem que vinguin més i que es mogui molt, o sigui que es vegi per tot arreu aquest curt, que és el que ens interessa, clar, i que la gent rigui, s'ho passi bé, perquè sobretot és passar-s'ho bé amb aquest curt, és una comèdia sense cap prejudici de res, d'anar al cinema i passar-s'ho bé i amb les coses que ens passen als homes.
1: Molt bé.
2: Comèdia, però amb missatge final, que és lo xulo.
0: Sí, el
2: missatge final,
0: sí.
2: He de dir que va ser idea del senyor Àngel Roldán, o sigui, aquest final, aquest gir final que hi ha, que és molt interessant, va ser idea seva, i penso que li dona una força extra al final del curtmetratge, li dona una empenta brutal.
1: Doncs recordem, divendres a 8:15 del vespre, de moment les entrades exaurides, però com sempre recordar, si no podeu anar, allibereu les entrades, i si en teniu moltes ganes, segur que a la porta en algun moment podreu entrar, perquè a vegades doncs, aquest tipus d'entrades que són de reserva gratuïta, no tothom va a totes les entrades. I el que no volem és que es quedi ningú fora, no?
0: Clar.

0: clar, no? La gent que vagi, i després, pues, qui sap, esperem fer una altra vegada també aquí al Prat, no? Perquè ara s'ha quedat moltíssima gent fora. Llavors, clar, seria... A nosaltres ens hagués agradat fer-ho al Capri, però ja, al final ha sigut impossible, però bueno, ja trobarem la manera segura de que tota aquesta gent que vol venir, que ho vegi segur.
1: Segur que sí. Doncs un plaer començar parlant de cinema en aquesta secció, fent-ho doncs amb cinema local, amb aquest curtmetratge En Fuera de Juego, divendres, recordem, a 7:45 al Cèntric. Francesc, gràcies, com sempre, un plaer tenir-te per aquí de nou, i l'Àngel també, perquè l'anem tenint per aquí de tant en quant, per moltes coses que va fent. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Moltes gràcies. Se m'oblidava una cosa, que també ha participat al pàdel del Prat, com a col·laborador, i després ens anem de festa allà, o sigui,
1: mira,
0: si
1: això s'ha de dir llavors
0: a comentar el que és En Fuera de Juego.
1: Molt bé, doncs queda dit, moltes gràcies
0: Isa, i a la
2: ràdio. Adéu.
0: Adéu.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Actualitat, entrevistes, informació. Tot el Prat en un sol programa.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Ràdio.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
7: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
6: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Salvademar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
8: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
9: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
10: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza. Hey, the blues is all right.
11: Hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. It's all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui, a llocs peculiars del món, anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui incidir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci, que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent li agrada caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algú malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús del rec, dels recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algú malalt. Algun maniàtic que volia beure aigua molt bona anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anava molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que nosaltres dèiem Blatanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la Blatana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada que des de fa més de 120 o 130 anys que la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés, i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol, i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el Bosc Encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El Bosc Encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigui en un lloc de màgic. Per això en diuen el Bosc Encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el Bosc Encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del Bosc Encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que són, suposo, devien ser isar o moclons, i després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys, la família que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada, i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües, i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1.318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé, que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu se'n cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé. Avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la Gran Masia de Portavella i la veïna Església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la Masia d'en Frunz, en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar sis fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la forja, les escultures de forja, aquest certamen cada dos anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins a anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església que diu, literal, "La por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la Gran Masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista I en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i, per l'Obaga, seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens ho hem de prendre amb calma, eh? És de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puig Cornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, en el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens en territori perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir i ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Svanetia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva, Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada. Quan nosaltres anem aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs, puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar a una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ushguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ushguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI...
1: Doncs punt i final, en el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que cada dia fan més interessant aquest programa. Gràcies també a tot l'equip, amb Pico Estilo a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. El sindicat de llogateres ha valorat amb prudència l'acord per aprovar el nou decret d'habitatge que el govern ha dividit en dos per facilitar la seva tramitació. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per fons voltors. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència de Sumar i del sindicat de llogateres. Escoltem la portaveu de l'entitat a Catalunya, Carmen Argarazo, qui diu que caldrà llegir la lletra petita del text.
2: I en 5 dies hem pogut aconseguir totes aquestes coses que portaven anys encallades. Si seguim augmentant la pressió, podem capgirar el sistema d'habitatge. Sabem que ens calen moltes coses. Ens calen contractes indefinits, ens cal prohibir les compres especulatives, ens cal tenir un sistema d'habitatge públic. Però tot això no passarà si no estem al carrer i si ho demanem amb moltíssima força.
0: Mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit d'acampades a la plaça de Catalunya, a Barcelona, per reclamar el dret a l'habitatge. Assenyalen que desnonaments com el de la Mari Carmen de Madrid també es donen a Catalunya i han fet una crida a sindicats i altres organitzacions a sumar-s'hi.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: També aquí en Catalunya, el dia d'ahir en Mataró, s'ha desahuciat una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacitats, i avui a les 9:30 de la mañana se tiene previst un desahucio en la carrer Constitució, en el barrio de la Bordeta.
0: La intenció dels i les acampades és estar-s'hi com a mínim fins divendres, quan s'ha de votar aquesta tramitació dels decrets al Congrés. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla inundat. I als esports, dissabte es disputa la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple Prat a la zona de la platja de Can Camins a partir de les 10 del matí. Durant la matina les faran 4 curses, una per cada categoria i amb distàncies adaptades. Una prova jove, alevins, per a benjamins i també benjamins. Una jornada que tindrà un caire solidari perquè la recaptació anirà destinada a l'obra social de Sant Joan de Déu. Aquests són alguns dels temes que ampliarem, com sempre, a partir de la 1. Fins ara mateix.
5: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: Què tal? Bona tarda. El sindicat de llogateres ha valorat amb prudència l'acord per aprovar el nou decret d'habitatge del govern espanyol, que s'ha dividit en dos per tal de facilitar la seva tramitació. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins al 2030, la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició de fins al 2028 de la compra d'habitatges per part dels fons voltors i també una pròrroga de 2 anys en els contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. El segon, en canvi, també incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència de Sumar i del sindicat de llogateres. Mentrestant, continua la pressió no només a la Porta del Sol, també aquesta acampada també s'ha traslladat a d'altres ciutats com, per exemple, la de Barcelona, i a les portes del seu debat que hi haurà al Congrés de cara a divendres. Aquest és un dels temes que abordarem al Prat és notícia d'avui, però també tenim d'altres que resumim a continuació amb els titulars. A partir de demà, 1 d'octubre, entra en vigor la nova normativa de la DGT, de la Direcció General de Trànsit. Aquesta reforma del Reglament General de Circulació pretén augmentar la protecció de persones usuàries vulnerables, com conductors de patinets elèctrics, ciclistes i motoristes. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Tanmateix, aquesta pluja que va caure en poca estona no es van registrar incidents importants, com per exemple sí que es van registrar a d'altres municipis. L'exposició col·lectiva de Festa Major ha celebrat la 50a edició amb un rècord de participació. Més de 90 obres s'exhibeixen durant aquest mes d'octubre a la sala d'exposicions de Torremuntades, en una mostra que combina pintura, escultura, marqueteria, joieria i fins i tot també peces audiovisuals. Els esports. Dissabte es disputa la 3a edició del triatló infantil que organitza el Triple Prat a la zona de la platja de Can Camins. A partir de les 10 durant la matinada es faran 4 curses, una per cada categoria i amb distàncies també adaptades. El temps, tot i que deixem enrere les pluges, ben pendents d'una nova tongada que ens podria començar a arribar a partir de demà dijous i que farà baixar encara més les temperatures, sobretot les màximes, al voltant dels 24 graus. Comencem el control tècnic amb Pico Estilo, que ens parla avui Luis Rodríguez Alonso. El PSOE i Sumar han tancat in extremis un acord per aprovar el nou decret d'habitatge al Consell de Ministres. Després d'una llarga negociació, el govern espanyol ha optat per aprovar 2 reials decrets per separat, una fórmula que ja s'havia estudiat durant les negociacions amb l'objectiu d'assegurar el màxim de suports al Congrés i també així facilitar l'aprovació de les mesures considerades més urgents. Ens amplia aquesta informació el Víctor Asensio García. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda. El Partit Socialista i Sumar han tancat in extremis un acord per aprovar el nou decret d'habitatge al Consell de Ministres. Després d'una llarga negociació, el govern espanyol ha optat per aprovar 2 reials decrets per separat, com dèiem, amb una negociació contrarrellotge arran del desallotjament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, que ha generat una forta mobilització social. El decret, però, encara no compta amb els suports necessaris per superar la posterior convalidació al Congrés. El govern haurà de continuar negociant amb els diferents grups parlamentaris, especialment amb Junts, Podem i el PP. La urgència del moment ha fet que l'executiu hagi decidit portar tots 2 decrets a votació aquest mateix divendres en un ple extraordinari. Entre les mesures aprovades hi ha l'ampliació fins al 2030 de la protecció davant dels desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i del lloguer d'habitacions, la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per part dels anomenats fons voltor i una pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer en vigor que acabin abans del 31 de desembre de 2028. El primer dels 2 decrets incorpora la regulació del lloguer d'habitacions, una de les mesures que Sumar reclamava i que unes hores abans havia quedat fora de l'esborrany del govern. El segon decret inclou una única mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, una exigència també de Sumar i del sindicat de llogateres. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge i Agenda Urbana.
2: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
1: El sindicat de llogateres ha valorat amb prudència l'acord, si bé ha criticat la divisió de les mesures en dos decrets. La portaveu de l'entitat a Catalunya, Carme Arcarazo, diu que caldrà llegir la lletra petita del text.
3: Si en 5 dies hem pogut aconseguir totes aquestes coses que portaven anys encallades, si seguim augmentant la pressió, podem capgirar el sistema d'habitatge. Sabem que ens calen moltes coses, ens calen contractes indefinits, ens cal prohibir les compres especulatives, ens cal tenir un sistema d'habitatge públic. Però tot això no passarà si no estem al carrer i si ho demanem amb moltíssima força.
1: Un dels principals interrogants és ara el suport de Junts. La formació ha assegurat que no farà cap valoració fins que disposi dels textos definitius. Tot i que la proposta del govern contemplava bonificacions fiscals als propietaris, una de les demandes de Junts, la formació ha denunciat que l'últim esborrany que havia rebut s'allunyava de l'acord treballat durant els darrers dies i tornava a posar en risc l'entesa. Un cop aprovats els decrets al Consell de Ministres, el govern espanyol disposa d'un mes per portar-lo al Congrés, si bé la intenció, com dèiem, de l'executiu espanyol és dur-lo a ple aquesta mateixa setmana. Serà aleshores quan haurà d'aconseguir els suports parlamentaris necessaris perquè les mesures no decaiguin. Mentrestant, es manté per quart dia l'acampada a la Puerta del Sol, iniciada arran de la manifestació contra el desnonament de la Mari Carmen. A Barcelona, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya per reclamar el decret de l'habitatge. Assenyalen com desnonaments com el de la Mari Carmen també es donen a Catalunya i han fet una crida a sindicats i altres organitzacions a sumar-s'hi.
4: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
5: També aquí en Catalunya, el dia d'ahir en Mataró, s'ha desahuciat una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacitats, i avui a les 9:30 a.m. se tiene previst un desahucio en la carrer Constitució, en el barri de la Bordeta.
1: La intenció dels i les acampades és estar-s'hi com a mínim fins aquest divendres, quan el Congrés haurà de votar els dos decrets sobre l'habitatge aprovats pel govern Pedro Sánchez.
6: Les notícies al dia.
0: La 1 i pràcticament 8 minuts, ho destacam en titulars. A partir de demà, 1 d'octubre, entra en vigor la nova normativa de la DGT, de la Direcció General de Trànsit. Aquesta reforma del Reglament General de Circulació pretén augmentar la protecció de persones usuàries vulnerables, com per exemple aquells que són conductores de patinets elèctrics, ciclistes o també motoristes. És una informació de la Sara Vecino Pérez. Bona tarda.
7: Bona tarda. Els conductors de patins elèctrics i vehicles de mobilitat personal hauran de superar l'edat mínima de 15 anys i utilitzar casc de protecció. A més, serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dormir ja reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. En el cas dels conductors professionals, hauran de portar-los en tot moment. L'incompliment d'aquestes normes serà sancionat amb 200 euros. De la mateixa forma, desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. Els professionals, a més, hauran de dur-lo obligatòriament amb l'armilla reflectant en tot moment i en qualsevol via. La multa per l'incompliment també serà de 200 euros. D'altra banda, en vies urbanes, les bicicletes circularan pel centre del carril. En conseqüència, els vehicles de motor hauran de mantenir una distància de mínim 5 metres, només avançant si redueixen la velocitat a 20 km per hora o si bé canvien completament de carril. Pel que fa als motoristes, el calçat tancat serà obligatori en totes les vies i els guants per conductors i passatgers només en interurbanes. L'armilla reflectant serà necessària si s'ha de baixar del vehicle en una via interurbana i sempre en el cas dels professionals. Unes altres novetats són el requisit d'homologar els cascos a partir d'octubre de 2027 i la circulació pel voral dret a un màxim de 30 km per hora quan el trànsit sigui congestionat. La reforma també elimina les exempcions a l'ús del cinturó de seguretat i, a partir d'ara, tothom haurà de portar-lo en tot moment. En el cas de nevades, quedarà prohibit avançar en autopistes i autovies i se circularà només pel carril de la dreta. Quan hi hagi retencions, els vehicles hauran de deixar espai central lliure pel carril d'emergència. Respecte als passos de vianants regulats per semàfor, la llum taronja intermitent no podrà coincidir amb la llum verda pels vianants. Gran part de les modificacions en el reglament seran vàlides el dijous 1 d'octubre. Només dues trigaran exactament un any en entrar en vigor: l'obligació dels llums en els vehicles de mobilitat personal i l'homologació dels cascos dels motoristes.
6: altres apunts.
0: A Prat de Ser, el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, on va caure més pluja va ser Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i també Hostalets de Pierola, a l'Anoia, en aquest cas amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants al Prat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i també riarades als nuclis urbans. Aquest matí, per cert, s'ha desactivat el pla Inuncat. I divendres la policia local de Prat visitarà el centre cívic Palmira Domènech per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicatiu de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del SAT, del Servei d'Atenció Domiciliària, i que es dirigirà bàsicament a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia. D'una manera propera i entenedora, la policia local parlarà de com prevenir situacions de risc, com estafes, robatoris o enganys, tant a casa com també al carrer. A més, es donaran també instruccions per poder instal·lar i utilitzar l'aplicatiu de seguretat ciutadana. Tot plegat arrencarà a les 10 del matí, com dèiem, de divendres, al Palmira Domènech.
6: Segueix la festa major a El Prat Ràdio.
0: Falten 3 minuts per arribar al punt d'un quart. Abans d'obrir la pàgina cultural, marxarem un moment a la publicitat i tornem de seguida.

0: El propi Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
2: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
0: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal. Jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
11: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
12: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
13: Segueix la Festa Major a El Prat Ràdio.
0: L'exposició col·lectiva de Festa Major ha celebrat la seva 50a edició amb un rècord de participació. Més de 90 obres s'exhibeixen durant aquests dies i fins al mes d'octubre a la sala d'exposicions de Torremuntades i en una mostra que combina pintura, escultura, marqueteria, joieria i fins i tot també peces audiovisuals i altres disciplines artístiques. L'expo col·lectiva convida a la ciutadania a ensenyar les seves creacions independentment de la seva trajectòria i també l'experiència artística.
14: Es una obra inspirada en un pintor cubano que admiro mucho y me crié siempre a su lado y voy representando algunas obras de él, así más o menos. Y bueno, como ven, es un surrealismo al acrílico y ya ven, no sé, los colores me inspiran mucho.
15: He hecho una cosa que me agrada, fai una foto y de esta foto fai una copia y lo paso a la fusta. I després és qüestió d'anar retallant la fusta, cada color posar-lo en un puesto i que ja ho vaig marcant i tal, encolar-lo, polir-lo i després ho vernissar.
16: He volgut donar una mica un homenatge a tots els nostres veïns i veïnes que venen d'altres països i de fora i sense tenir un... No sabria dir... si és qui és, ni si és un home, ni si és una dona, o és algú que alguna vida que ve d'un altre lloc.
17: Estava molt nerviosa, la veritat, i és com una mica impactant que vingui gent que no coneixis i que et pregunti sobre l'obra, perquè al final m'ha vingut com molta gent dient-me que era xula i dic, com saps que l'he fet jo? Però no, al final és una sensació molt maca, la veritat.
0: L'Expo Col·lectiva es podrà gaudir fins al 30 d'octubre, de dimarts a divendres, en horari de 5 a 8 de la tarda a Torremuntades.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Loco. Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
5: Clar que no.
3: No?
5: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
7: Esports.
8: I quan passen 4 minuts i mig per sola d'un quart de dues, és moment ara de, doncs, avançar tota l'activitat esportiva que ens porta, com sempre, el Jonathan Marín González. Què tal? Bona tarda, Jonathan.
9: Bona tarda. Aquest dissabte celebra la tercera edició del Triatló Jove, una cita organitzada per al Triple Prat, durant la matinal de dissabte, que es faran, doncs, com dèiem, 4 curses, una per cada categoria, i amb distàncies adaptades, la prova jove, alevins, benjamins i prebenjamins. Pel que fa a la prova jove, 300 metres de natació, 7 quilòmetres de ciclisme i 2,5 quilòmetres de cursa. Evidentment, a mesura que l'edat és més jove, doncs aquestes s'aniran escurçant fins a la de prebenjamí, que són les distàncies més curtes, amb 50 metres de natació, 1 quilòmetre de ciclisme i 400 metres de cursa. Una cita que està a les expectatives de veure quina és la previsió meteorològica, perquè hi ha previsió de precipitacions i això podria fer variar o cancel·lar algunes proves. Es podria suspendre ja sigui la de natació, si la mar no està en condicions, o la de ciclisme, en cas que l'asfalt estigui molt mullat. En el pitjor dels casos, seria una cursa a peu amb aquestes distàncies que comentàvem, de 2,5 km per als més grans i la de 400 metres per als més petits. Tot això es durà a terme a la zona de la platja del Prat, a Can Camins. A partir de les 10 estan convocats els esportistes, però les curses no començaran fins a les 11 del matí. A partir de 10:45 serà quan es facin el tall en els accessos cap al camí de la platja, ja que recordem que aquesta prova, el segon de triatló, part del circuit arriba fins al cementiri, i això fa que, doncs, a partir de 2:45 es talli l'accés perquè sigui una cursa segura per als esportistes. Les inscripcions estaran obertes encara, per tant, tothom qui vulgui es pot apuntar, perquè és una competició per als esportistes federats i també no federats. De tot plegat, això ho parlarem aquesta tarda al Prat Esports amb el president del club, en Jordi Ària, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta prova. I no només parlarem de triatló, també parlarem en aquesta tarda de rítmica, perquè portem un mes de setembre amb molt bones notícies perquè fa el Rítmica Prat Cor Blau, que ha arrencat la temporada, doncs, amb bones notícies pel que fa a les seves esportistes. I és que a principis de mes coneixíem que Isabela Plamenov s'incorporava al CAR, al Centre del Rendiment de Sant Cugat, i aquest passat cap de setmana ens assabentàvem de notícia que la Federació Espanyola havia convocat a l'atleta Isabela Plamenov, però també a l'altra atleta del club, la Nerea Mateos, per una sessió de recaptació de talent. Per tant, doncs, són dues esportistes que ja estan sota la lupa de la Federació Espanyola de cara a possibles convocatòries en un futur. D'aquestes notícies, però també les esportives, en parlarem també avui al programa amb l'entrenadora i responsable del Rítmica Prat Cor Blau, Georgina Martín. I és que a nivell de resultats també van sortint les coses. En el trofeu del Vendrell d'aquest passat cap de setmana, Marc Fol va quedar segona classificada en la Copa Base a la B, l'Adriana Saez tercera en categoria a la B i Daniela Ramon tercera classificada en infantil. I ja que parlem de selecció espanyola, res, fa uns minuts ens hem assabentat que la futbolista Julia Pastor ha anat convocada amb la selecció espanyola sub-19 per a dos amistosos al mes d'octubre. El seleccionador David Aznar ha citat un total de 24 futbolistes per als dos amistosos davant Suècia, que es disputarà a la ciutat de futbol de les Roses els dies 10 i 13 d'octubre, i l'equip per tant quedarà concentrat dimarts 6 de la tarda i es treballarà en diferents sessions d'entrenaments a més dels partits davant les sueques durant una setmana, del 6 al 13 d'octubre.
7: El temps.
10: Pluges, avui tenim una petita
8: petita treva, però no hem de guardar gaire els paraigües perquè tornaran amb les noves tongades de precipitacions, especialment de cara a demà. Com sempre, enviem aquesta informació meteorològica de demà de Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els Dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre.
8: I com és l'estat de la mar?
10: Una situació molt variable, molt canviant i també amb viratge del vent al llarg de les properes hores a molts indrets de la costa. De moment, el que queda d'aquest dimecres continuarà imposant-se el vent del sud o una miqueta més de xaloc en el cas de la Costa Daurada o Garbí a la Costa Brava. Això farà que allà sí que pugui pujar una mica la temperatura, sobretot al nord del Montgrí, i en canvi amb més mala mar. Estarem parlant de maró, forta maró, fins i tot ja mar en fora i especialment a tocar del Cap de Creus o al Cap de Begur. Per tant, algunes milles mar endins, aquesta situació estarà més esvalotada. Però, com dèiem, amb vents que de moment continuaran sent de sud o de sud-oest. Marejol, ja en el cas de la Costa Daurada. Pel que fa al dijous, canvi de vent dràstic. Anirà entrant la gregalada i també una mica de llevant a gran part de la costa. I sobretot durant la tarda serà bastant intens aquest vent a la costa barcelonina i tarragonina, amb algunes tempestes també cap a la Costa Daurada i amb maró generalitzada. N'estem pendents a la xarxa.
8: Fins aquí l'informatiu a Partes Notícia d'aquest dimecres 30 de setembre. Com sempre, la informació local tornava ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.

0: Bon dia i bon dimecres 30 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 30 de setembre, un dimecres amb molta teca per a l'esport de casa nostra, amb partit decisiu de l'Espart Girona, que juga la prèvia de l'Eurolliga femenina de bàsquet, i també per al Barceloneta de waterpolo, que buscarà la seva segona Supercopa d'Europa masculina. A més, també tenim estrenes europees del Manresa, l'Eurocup masculina de bàsquet també, i del Granollers a la European League masculina d'handbol. També parlarem d'avui de futbol, perquè el Barça torna a tenir Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma, Copa de la Reina per a l'Europa i Copa Federació per al Terrassa. Tot això i encara més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Champions femenina amb l'inici de la segona jornada de la fase Lliga.
1: El Barça obrirà la jornada a visitar el camp de la Roma al torn de tarda a partir de 6:45. Pere Romeu recupera les campiones del Mundial Sub-20, Carles Julià, Aicha Cámara, Noa Jiménez i Rosalía, a més de la central Ren Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Encara seran baixa per lesió Laia Aleixandri, Kika Nazaret i Vicky López.
0: Una Vicky López que continua lesionada, però que ha estat convocada per la selecció espanyola per jugar dos amistosos als Estats Units.
1: Ahir Pere Romeu va explicar que divendres sabrien si Vicky pot estar disponible per al clàssic d'aquest diumenge, Barça-Real Madrid, corresponent a la sisena jornada a la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Això serà diumenge. Per cert, avui també juga part de la segona ronda de la Copa de la Reina amb un equip català.
1: L'Europa, que rep aquesta tarda al Villarreal en aquesta eliminatòria partit únic. Les gracienques venen de superar en ronda anterior a l'any Lleida i també arriben dinàmica positiva de la Lliga, havent guanyat els últims dos partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal, a partir de 7:45 del vespre.
0: En categoria masculina, nova victòria ahir de la selecció espanyola amb actuació estel·lar de Lamine Yamal.
1: El Mataroní va fer dos gols i una assistència al triomf d'Espanya per 4-1 contra Croàcia, on també va ser titular el porter del Barça, Livakovic. Els altres dos gols d'Espanya els van fer l'agarenc Marc Pubill i Nico Williams. A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars els blaugranes Cubarsí i Fermín i els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'estrenc català del Liverpool, Víctor Muñoz.
0: Espanya, que manté el liderat del grup en aquesta Nations League.
1: El combinat estatal suma 3 punts més que Croàcia i que Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca en gol del braoner Anthony Gordon. La selecció espanyola tornarà a jugar dissabte, en aquest cas Oviedo, contra la República Txeca i tancarà aquesta finestra dimarts al setmana vinent a Split contra Croàcia.
0: Pel que fa a la resta de partits de seleccions, destaquem els que impliquen futbolistes d'equips catalans.
1: El capità del Barça, Rafinha, torna a Barcelona després que la Confederació Brasilera hagi comunicat que el davanter pateix un edema muscular a la cuixa dreta. El jugador va haver de ser substituït ahir al descans de l'amistós contra Austràlia, després d'haver transformat un penal, i no viatjarà a Calcuta per jugar un altre amistós, previst per dissabte contra la Índia. D'altra banda, el també blaugrana Hamza va completar ahir la golejada de la seva selecció, Egipte, per 0-5 contra el Sudan del Sud. Finalment, el central de l'Espanyol, Banja Kusic, va jugar 85 minuts en la victòria d'Eslovènia 2-0 contra Macedònia al Nord.
0: I encara en futbol, avui el Terrassa juga el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontaria contra un equip de primera divisió.
1: Els segarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic Camp de les Llanes per enfrontar-se a Sestao River, en l'eliminatori de partit únic de quarts de final de la Copa Federació, l'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: En bàsquet, avui mateix l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: La Gironina s'afronta a l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga femenina a partit únic a Fontejau. El rival, l'Emlak Konut Turk, va superar amb força claredat la setmana passada al Panathinaikos a Grècia, partint del seu nivell. L'enfrontament comença un 8:15 del vespre.
0: I parlant d'Eurolliga, la competició masculina, i el Barça va encaixar la primera derrota del curs a la pista del Dubai.
1: Els blaugranes van arribar a perdre 20 contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia a guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i la lluita de Parra van aprofitar el Barça, van aprovar, volíem dir, el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. El conjunt de Sèculis torna a jugar divendres, en aquest cas a Turquia, a la pista del Besiktas, abans de viatjar cap a Múrcia, on tancarà la setmana, diumenge, amb la segona jornada de CB.
0: I encara en bàsquet, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina.
1: Ho fa Grècia contra un dels grans favorits a priori per guanyar la competició, el Pau Tessalònica, que ve de superar la Supercopa grega al Panathinaikos. El duel arranca a 6:45 de la tarda.
0: En handbol, parlant de debuts europeus, també avui s'estrena en competició europea el Freaking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina.
1: Els vallesans tenen un dos per començar perquè visiten la pista del que probablement és un dels grans candidats a lluitar pel títol, el Flensburg Alemanya, el partit a 6:45 de la tarda.
0: De la seva mà, del Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs d'handbol, que jugarà demà contra el Vespre hongarès.
1: Els blaugranes van passar el tràmit contra el Montada marroquí, el qual van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Demà a les 8 del vespre jugarà aquest Barça Vespre, en què l'equip de Carlos Ortega buscarà revalidar el títol de campió del món contra el conjunt entrenat pel català Xavi Pascual.
0: En waterpolo, avui es disputa la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina.
1: Amb el duel que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de la Champions, contra el Marsella, campió el curs passat de l'Eurocup, els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa, després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona, al partit a 7:45 del vespre.
0: I en competició domèstica encara en waterpolo, es va jugar un partit i avui se'n juga un altre.
1: En el duel d'ahir, pendent de la tercera jornada de la Lliga Divisió d'Honor masculina, triomf del Sabadell 15-12 contra el Sant Andreu. En categoria femenina, avui avui es disputa el Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: I un últim punt de futbol sala. Avui també juga el Barça en partit avançat de la 7a jornada de Lliga a la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau el López Rulo Gallec a partir de 3:15 del vespre. Serà baixa l'ala brasiler Mateus, que té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra i haurà de passar per quiròfan aquest divendres.

0: Dimecres 30 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina amb el Barça, obrint la segona jornada al camp de la Roma. Setmana important per al conjunt blaugrana, que avui ja recupera algunes de les baixes que ha anat arrossegant durant aquest setembre i que també tindrà un ull posat en diumenge vinent, quan hi haurà el primer clàssic del curs contra el Real Madrid de Lliga F, que es disputarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. El Barça encara tindrà avui les baixes de Vicky López, Laia Alexandri i Quique Nazaret per lesió, però recupera les campiones del món sub-20, Carla Julià, Aisha Càmara, Noah Jiménez i Rosalia, a més de la central René Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Em parlava de la situació de la plantilla d'entrenador Pere Romeu.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot, moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut també convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, l'equip del Barça. Hi ha el filial, després hi ha el fer, i hem hagut de fer una mica de mal a Barça perquè tothom pugui tenir fitxes d'unes per poder jugar, no? Així que dono molt valor al que hem fet fins ara, ara per sort tornem a ser nosaltres, home.
0: Avui, com dèiem, encara no hi serà Vicky López, que veurem si pot jugar contra el Madrid diumenge. És el nom més polèmic de la convocatòria de la selecció espanyola per dos partits amistosos als Estats Units de partir de la setmana vinent. Ahir en parlàvem, perquè encara no s'ha entrenat amb el seu equip i no ha rebut l'alta mèdica, però ha entrat, com dèiem, a la llista de Sonia Bermúdez. Ahir, així explicava la situació, ahir la seleccionadora, a més de parlar de per què no ha estat convocada, Aitana, que sí que està, ja ha disputat minuts amb el Barça.
2: El caso de Vicky, evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros. Si no, no estaría en la convocatoria. Así que está bien. Como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información. En el caso de Aitana, es una jugadora fundamental para nosotros. Debutó el otro día. Ya ha pasado un verano un poco entrenando al margen. Pero bueno, son futbolistas que se están recuperando de lesiones. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros. Así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
0: En qualsevol cas, avui sense Vicky es jugarà aquest Roma-Barça, que començarà a 3:45 de la tarda. A la mateixa hora tindrem un París-Arsenal i ja a les 9 el Benfica-Bayern de Múnich i un dels partits més destacats d'aquesta primera fase, com és l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez, que s'enfronta, rep al Chelsea. Demà dijous es jugaran els 4 partits que falten, inclòs el Manchester City-Real Madrid, abans, com dèiem, del Barça-Madrid de diumenge vinent, a l'Spotify Camp Nou. I en categoria masculina continuen els partits de seleccions. Ahir va tornar a guanyar Espanya, en aquest cas 4-1 a Croàcia, amb una gran actuació de la Minya Mal. El Mataroní va fer dos gols i una assistència perquè marqués de cap un altre català, Marc Pubill. L'altre gol del combinat estatal va fer el Nico Williams, a les acaballes. Escoltem l'extrem de Rocafonda, en zona mixta després del partit.
3: Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, no depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
0: La Minya Mal, que parlava sobre si es mereix o no aquesta pilota d'or. A finals de mes d'octubre coneixerem qui és el guanyador d'aquesta pilota d'or 2026. El seleccionador Luis de la Fuente no va tenir més remei també que rendir-se a la qualitat del partit de la Minya Mal, tot i que no va apuntar directament al Blaugrana per guanyar aquesta pilota d'or.
4: Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles. Creo que la historia del Balón de Oro debe más balones de oro al fútbol español. No hemos sido capaces de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Pues sería ya el momento de hacerlo porque verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo. Léase Fabiano, léase Lamín, léase Rodrigo y Cucurella, que también está ahí Ferran y otros futbolistas y los porteros que están nominados también para el Balón de Oro. Ya es hora de que reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque la verdad tienen todo para tener la capacidad y el talento para ser nominados y ser elegidos balones de oro.
0: A banda de la Minya Mal, també van ser titulars ahir els blaugranes Cubarsí i Fermín, els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Per part de Croàcia va jugar tot el partit el porter del Barça, Dominic Livakovic. Espanya manté liderat el grup, a davant d'Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca, amb gol també del blaugrana Anthony Gordon. Més futbol, tornant als clubs i a la categoria femenina, i avui es juga una eliminatòria de Copa de la Reina, segona ronda de partit únic entre l'Europa i el Villarreal, a Nou Sardenya. Les gracienques venen de superar a la ronda anterior a la M Lleida i també arriben en dinàmica positiva de la Lliga, ben guanyat els dos últims partits. Això sí, arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal de Primera Federació. Escoltem a la prèvia a l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: És veritat que la setmana va com va i et permet preparar d'aquella manera sobretot la part tàctica, però al final crec que és un rival que ens coneixem, que el vam tenir l'any passat, que repeteix entrenador, que el context és similar i que, òbviament, queda claríssim que és un dels rivals més forts que ens podia tocar i un dels rivals que millor futbol fa.
0: El partit de 8:15 del vespre es podrà seguir en directe per BTV i també avui, tornant a la categoria masculina, la Terrassa juga la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Els agarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic camp del Municipal de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River en l'eliminatòria partit únic de quarts de final de la Copa Federació a partir de les 7 de la tarda a Terres Basques. I un últim punt de futbol per parar del partit de primera catalana aquest cap de setmana entre el Club Natació Terrassa i la Molletense, amb triomf per a la mínima per als agarencs, però que va quedar marcat per l'incident els últims instants, quan el capità de l'equip del Mollet, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
6: La Unió Esportiva Molletense ha perdut per 1-0 al camp del Club Natació Terrassa en la seva segona jornada primera catalana. El partit, però, va acabar amb un gran ensurt. El capità molletà, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ara el comitè de competició haurà de decidir si donar el partit per acabat o si cal recuperar els darrers segons del maig en què es va produir l'incident. Són declaracions de Quico Montoya, president del Club Molletà.
7: Jo suposo que, tot i que vam tancar l'acte, està pendent de comitè de competició, però jugar 30 segons no té sentit. Jo suposo que aquesta setmana el donaran per acabat el partit.
6: En principi, el comitè es reunirà aquesta tarda i haurà de determinar si dona el partit per finalitzat. Més enllà del resultat, la principal notícia és que Gago es troba estable després de l'incident.

0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria de partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina aquest any. Fontejau es vestirà de gala, però des del club reconeixien que l'equip ha de millorar i assumir que aquest duel arriba massa d'hora, però que cal guanyar com sigui. En la ronda, a la roda de premsa prèvia, van compareixer ahir a principis de setmana, de fet, l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes d'aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia per la importància del repte que aquest arribava massa d'hora.
1: Bueno, estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos, estamos un poco en ese proceso, pero sabiendo que el partido de miércoles es muy importante y da igual en qué momento del proceso estás, habrá que dar más y dar un paso adelante, ¿no? En las cosas que aunque no las tenemos, intentarlo con más corazón y sobre todo competir el partido, competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
0: En aquest sentit, Conner parlava de les claus que creu que tindrà el partit d'aquest vespre, tenint en compte el rival, l'Emlak Konuturk.
2: Simplement hem de ser més agressives en defensa, hem d'estar ben concentrades. Tenen jugadores ofensives realment bones, per tant, crec que hem de conèixer els nostres emparellaments, les seves característiques, saber en què són bones i intentar treure'ls el ritme. Només hem de sortir a la pista i jugar amb passió, això és el més important, perquè no serà fàcil. Sabem que serà una batalla als 40 minuts.
0: Avui a un quart de nou del vespre a Fontejau a jugar aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. I parlant d'Eurolliga, a la competició masculina, ahir el Barça va encaixar la primera derrota. A la pista del Dubai, els blaugranes van arribar a perdre de 20 contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia de guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i també la lluita de Joel Parra van apropar el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. Escoltem el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
3: They have a really good team.
4: Tenen un gran equip, un talent increïble i molts recursos en atac, però no només això, també jugant una gran defensa. Si resumeixo el partit, si vaig quart a quart, bàsicament n'hem guanyat 3 i n'hem perdut només un, però en aquest el marge ha estat massa gran. Hem tingut mals moments en el segon quart i el rival ha fet un parcial i ha aconseguit un avantatge de 2 dígits i hem intentat tornar a entrar al partit. Ha estat dur. Hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil i hem hagut de controlar el partit fins al final. Hi ha coses amb les quals puc estar realment satisfet, però també hi ha un parell d'aspectes que hem de millorar.
0: I això no s'atura, i el Barça ja viatja cap a Turquia per jugar aquest mateix divendres a la pista del Besiktas, en la tercera jornada d'Eurolliga masculina, i 48 hores després els blaugranes tornaran a jugar fora de casa, en aquest cas a Múrcia, diumenge, a la segona jornada de CB. Tornant al present, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina, i ho fa a Grècia contra un dels grans favorits per guanyar la competició, el PAOK de Salònica. A Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El Manresa va viatjar i a Grècia va sortir amb 6 hores de retard a causa dels temporals que hi havia a casa nostra i a sobre del Mediterrani. L'equip ha fet a nit Atenes i a les 7 del matí ha agafat el segon vol fins a Salònica. Tota una odissea per començar una competició llarga i exigent. A la convocatòria falten dues cares importants. Pierre Oriola, que recupera d'una contusió al quàdriceps, i Hugo Benítez, que va ser operat d'un pneumotòrax causat per un cop que va rebre el partit de dissabte a Bilbao. Tot i les baixes, Diego Campo, entrenador del Kitsanas Manresa, explica que no valen excuses i que l'equip ha de sortir a competir.
6: Que la mentalitat debe ser sempre la mateixa, jugar al màxim tots els minuts que jugues a pista i que no te dosifiques en la pista, que jugues per a l'equip. I això crec que ens ajuda molt a l'Eurocup perquè estàs competint habitualment i te pressiona per a fer. Crec que és una molt bona situació per nosaltres jugar dimecres en Salònica, però amb la mentalitat correcta. I la mentalitat adequada no és sempre pensar en el resultat. És el que necessita l'equip que tu has de fer.
5: El Kitsanas Manresa recupera Timmy Allen, un dels màxims anotadors de l'equip a la pretemporada i exjugador del PAOK, que es va perdre el debut a l'ACB per unes molèsties. El Salònica ha construït un equip per guanyar l'Eurocup i fer el salt a l'Eurolliga la temporada que ve. Amb una gran inversió, és un dels equips amb més potencial. Cedi Osman, Nick Calates, Kyle Alexander i Marcus Foster són algunes de les seves estrelles. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, parlant de debuts europeus, avui també s'estrenen en competició europea el Freking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina. Els vallesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels candidats a lluitar pel títol, el Flensburg Alemanya. Escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
7: Per nosaltres l'inici d'Europa també és com molt especial, no? Quan ens classifiquem per aquesta competició, doncs ho vivim d'una manera diferent, però és molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
0: D'avui, en aquest cas a 3:45 de la tarda, jugarà aquest Flensburg-Granollers. De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès, després de passar el tràmit ahir contra el Montada marroquí, el que volen guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Escoltem l'extrem del Barça, Dani Fernández.
8: Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final. A part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta.
0: Demà a les 8 es jugarà aquesta final, aquest Barça a vespre, amb Carlos Ortega contra Xavi Pascual. Evidentment, demà en farem la prèvia. La sorpresa de la competició, la protagonitat l'Al-Hali egipci, que ahir va superar el Fuxe de Berlín, que es queda sense ni tan sols poder disputar el partit pel tercer lloc, que serà un duel egipci entre l'Al-Hali i el Zamalek. Parlem ara de waterpolo. Avui es disputa a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina, que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de Champions, contra el Marsella, vigent campió d'Eurocup. Els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona. Un dels que ja hi eren és el 2014, és el Boia Roger Tagull.
9: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
10: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip, i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol, un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i per preparar-ho al 100%.
0: Avui a 8:45, aquest Atlètic Barceloneta-Marsella, Supercopa d'Europa masculina de waterpolo, i en competició domèstica avui també juga un Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga a la Divisió Nord femenina a les 9 de la nit, i en Catalunya

0: i hem aconseguit circular també la pilota molt al NADAC i hem creat aquesta diferència inicial que ha estat clau per mantenir el partit tranquil.
1: La classificació a la part alta, per tant, es manté inalterada amb el CNB, l'Atlètic Barceloneta, el Sabadell i el Terrassa com a únics invictes després de 3 jornades. El pròxim compromís serà dissabte a 3:15 contra el Rubí, un partit que l'Astralpool jugarà com a visitant a Can Llong, ja que la piscina de Can Rosés no compleix amb les mesures reglamentàries.
2: I un parell de punts d'abans d'acabar. Gràcies, Pau. Al món de la vela hi ha certa preocupació per la davallada de les llicències, ja ho direm, en categoria infantil i juvenil. I això no passa només a Catalunya, també passa a Espanya i a Europa en general. Ràdio L'Escala, Ivan García.
3: El president de la Federació Catalana de Vela, l'escalenc Josep Maria Isern, s'ha mostrat preocupat pel futur de la vela infantil i juvenil del país. I és que des de la federació han detectat que el nombre de llicències federatives està baixant i ja estan estudiant un seguit de mesures amb l'objectiu de revertir la situació.
4: Els costums, els hàbits i el tipus de família estan canviant i els requeriments de passar tot un cap de setmana a l'escala fent una competició de vela dissabte i diumenge, que molt sovint vol dir venir divendres, marxar diumenge a la tarda, ara molta part d'aquesta gent trobaran cua a l'autopista, no tothom hi està disposat. Per tant, des de la federació i des dels clubs hem de continuar potenciant aquesta vela d'alt nivell. Aquests nens i nenes són nens i nenes que acaben amb esportistes olímpics, algun d'ells. Per tant, hem de continuar potenciant aquest nivell i fer un altre format de competició, més de casa, més de proximitat, més de competir l'escala contra l'estartit, que sigui més senzilla i sigui un pas intermig. Perquè, si no, la realitat és que arreu, no només a Catalunya, estan baixant les llicències federatives, estan baixant els esportistes de vela a Catalunya, Espanya, Europa, sobretot infantil i juvenil. I això és el més preocupant que ens pot passar.
3: Les declaracions han estat fetes en el marc de l'entrega de premis del Trofeu Mar d'Empúries, regata que plegava un centenar de joves regatistes.
2: Gràcies, Ivan, i acabem a Terrassa amb la prèvia de la cursa de les dones, que arriba aquest diumenge de nou amb vessant solidari. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Diumenge, el Parc dels Catalans, a partir de les 10 del matí, acollirà la 12a edició de la cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, una prova que porta el nom d'una de les periodistes agarenques que més ha apostat per l'esport femení i que també va formar part de la mitja durant molts anys. S'espera superar la barrera dels 2.000 participants després de l'any passat, recordem, estar a prop d'aquesta xifra. Un circuit de 5 quilòmetres per llocs emblemàtics de la ciutat i on pot participar tothom, ja sigui corrent o caminant. Marina Cano és presidenta de la Mitja Terrassa.
6: Totalment, això al final, bueno, qualsevol cursa de la dona en general, de les que es fan, és una mica per potenciar això, perquè sí que és veritat que si, per exemple, ens fixem en números de la mitja marató, participen molts més homes que dones. Llavors, clar, a poc, i cada any en participen més, més dones, i estem supercontents i contentes amb això. Però, clar, és una manera, això, d'empoderar, com deies, a les dones i demostrar que poden córrer, i això al final els serveix com de referència a les nenes petites que diuen, ostres, mira, doncs, si la meva mare pot córrer, la meva tieta pot córrer, la meva amiga pot córrer, doncs que al final tinguin un referent i siguin el dia de demà siguin elles les que puguen córrer també.
5: Una prova que també tindrà la seva vessant solidària i és que una part de les inscripcions aniran destinats a un colliga.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrel alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
4: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
0: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions Femenina de Futbol, previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
0: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Passant 4 minuts a les 2 al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé. Bon dia, Carina.
9: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret, Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
4: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
11: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
12: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
4: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels 2 decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
0: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
4: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
13: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
0: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
4: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
0: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
14: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
0: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
4: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
15: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
0: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Soles de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
17: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
16: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
18: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
16: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar. I aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
16: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras mecias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
4: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
0: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berges han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
24: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi i una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
23: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
25: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
23: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
0: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als serveis territorials d'educació i formació professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
27: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
1: Notícies en xarxa.
0: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre Ana Plaza.
28: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals, que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
2: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
28: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: Denuncien quatre agents a la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
4: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
0: És moment per la cultura. La Fundació Opera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
5: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions, i que segur que marcarà la seva carrera.
3: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
7: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
6: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, previ al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
9: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de dir convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final No som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
8: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar 2 dels 4 gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfer en elogis del de Mataró.
10: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
8: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:15 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa Continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
0: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
9: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
6: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
10: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
11: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
12: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
6: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
10: Així ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
6: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
10: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
6: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
10: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
6: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
13: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
6: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes, amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
16: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
17: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
16: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
6: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
10: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
9: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
10: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
6: De tot això fa molt pocs minuts que han parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
10: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
18: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
6: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
10: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
19: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
20: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
10: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
6: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
10: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
6: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
21: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
6: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Soles de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
1: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
22: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
2: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
22: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
3: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar. I aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
22: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
6: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
24: Un dia en la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
23: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
25: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
23: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
6: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
27: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori i que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
4: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Selvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
5: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
4: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
10: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
0: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
10: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
0: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
11: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
7: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
12: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial al Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
13: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
12: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
9: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de...

0: El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
1: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol. És previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 8:15 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 8:15 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
2: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 8:15 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
3: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
2: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
1: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En plana poliesportiva, l'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblac Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañi.
4: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
5: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
4: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
1: I el Quixanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
0: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

barris per la meitat. Quan desgrano les faves, asseguda al sofà, estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar. Quan xerro amb la del peix,

Ja que ens escalfarà, si és caliu les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
4: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripiripi, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
5: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
6: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima, que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
7: Gràcies, Anna, un plaer.
6: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
7: Doncs sí, crec que l'Armomir i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellar al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellar del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
6: I d'on han sortit aquesta parella?
7: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243, totes elles.
6: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
7: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
8: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
6: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
7: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
8: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
6: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
7: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
8: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
6: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
7: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arguila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
8: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arriquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
7: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
6: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arriquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
7: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent. O els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte. Després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets. A veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme, i tu l'acabes de pronunciar, inquirir un escut. Què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors hi ha l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser... val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, en el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, del moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca... per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc Eulani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens presenta aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, Vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor, doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no?, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble, no vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: Ah, la veus, jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior, doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. I molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes, per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les Caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu
1: el cercador... Vaig a fer un Google en directe. Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, a Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí? Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. Uh-huh. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita... Ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, Hem estat parlant dels gossos, Aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, Ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles, que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del, del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell jeroglífic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, eh? Un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a Subirats, fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, tant que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen veïr. El veïr era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest veïr, i el veïr d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el veïr normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena, que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el veïr heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 144. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis, Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí, i és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent, la festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies, algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer, i com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer, el meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, va, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No, molts anys, potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, estava allà una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot, quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a la millor doncs era, no sé, Papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'un...

0: camión, el que poses d'aquestes.
1: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
0: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer, de cuina catalana, perquè era l'any de l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
1: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
0: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida, i ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i és surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
1: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
0: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
1: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
2: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
3: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
7: I així,
6: gener,
7: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
10: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
11: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
12: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
13: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
14: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el

0: Radio.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és Història Viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Són les 5.
3: El Prat en 3 minuts.
4: Bona tarda, espera Lluís Rodríguez Alonso. El sindicat de llogateres ha valorat amb prudència l'acord per aprovar el nou decret d'habitatge que el govern ha dividit en dos per tal de facilitar la seva tramitació. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per fons voltors. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència de Sumar i del sindicat de llogateres. Escoltem la portaveu de l'entitat a Catalunya, Carmen Argarazo, qui diu que caldrà llegir la lletra petita del text.
5: I en 5 dies hem pogut aconseguir totes aquestes coses que portaven anys encallades. Si seguim augmentant la pressió, podem capgirar el sistema d'habitatge. Sabem que ens calen moltes coses, ens calen contractes indefinits, ens cal prohibir les compres especulatives, ens cal tenir un sistema d'habitatge públic. Però tot això no passarà si no estem al carrer i si ho demanem amb moltíssima força.
4: Mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit de campades a la plaça de Catalunya, a Barcelona, per reclamar el dret a l'habitatge. Assenyalen que desnonaments com el de la Mari Carmen de Madrid també es donen a Catalunya i han fet una crida a sindicats i altres organitzacions a sumar-s'hi.
6: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
7: També aquí en Catalunya, el dia d'ayer en Mataró, se ha desahuciado una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacidades, i hoy a les 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrer Constitución, en el barrio de la Bordeta.
4: La intenció dels i les acampades és estar-s'hi com a mínim fins divendres quan s'ha de votar aquesta tramitació dels decrets al Congrés. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla inundat. I als esports, dissabte es disputa la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple i Prat a la zona de la platja de Can Camins a partir de les 10 del matí. Durant la matina les faran 4 curses, una per cada categoria i amb distàncies adaptades. Una prova jove, alevins, prebenjamins i també benjamins. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 30 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant de l'avaria d'un camió a l'AP7 a Sant Cugat, en sentit Girona, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes i als accessos sud. Destaquem també problemes a la zona del Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida i a Cornellà, cap a Barcelona, en el cas de l'entrada i la sortida per la Diagonal. Compte a la B23, hi ha diversos punts de lentitud, com també a la C32 a Sant Boi cap a la sortida, i als accessos nord, doncs, a C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, vies que venen dels Vallesos. I com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem de nou de la IA. Parlarem en aquest cas de l'evolució dels perills de la intel·ligència artificial amb Adrià Garriga, que és investigador i enginyer de Rubí. Continuarem amb esports per conèixer la Food Home Academy del Prat. Ho farem de la mà de Diego Vázquez, responsable d'aquesta entitat. I acabarem amb alguns dels títols més esperats a les llibreries aquest inici de curs, amb Sergi Martí, llibreter de la Paideia de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: de saber quines són les notícies més destacades en l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La remodelació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa s'ha estrenat amb una versió ampliada i renovada d'una de les seves exposicions clàssiques, la dedicada a les motos Montesa. La marca catalana, una de les més emblemàtiques del motociclisme, celebra el seu 80è aniversari amb una mostra de 80 motocicletes. Viva Montesa proposa un recorregut per aquests 80 anys d'història i reuneix alguns dels models més representatius de la marca, com l'AK45, la Brio, la Impala, la Capra o la Cota. Són motocicletes que han contribuït a convertir Catalunya en una de les potències mundials del motociclisme. L'any 1986, Honda va passar a controlar Montesa i va mantenir la marca vinculada al trial, una disciplina en què ha acumulat un extens palmarès mundial. Una de les peces més destacades és la moto de Toni Bou, que estarà exposada durant un any. El 40 vegades campió mundial de trial va assistir a la inauguració juntament amb el seu company d'equip Gabriel Marcelli. El pilot de Montesa Honda va rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta col·lecció es pot veure al museu, prové de la família Permanyer, fundadora de Montesa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. La Crida per Sabadell, de la mà de l'advocat d'Alerta Solidària Xavier Monge, ha comparegut aquest matí davant els jutjats de la ciutat per informar sobre les accions legals arran de l'agressió d'un jove durant la festa major. Es presenten dues denúncies. La primera, per la via penal, consisteix en una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en els fets. La segona iniciativa serà per la via administrativa. En aquest cas, es presentarà una denúncia davant del consistori sabadellenc per demanar l'obertura d'un expedient disciplinari. Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, reclama a l'administració local una sèrie de mesures contra els agents.
3: En relació al caporal que va dur a terme l'agressió, l'autor del cop de colze, li demanem a l'Ajuntament amb claredat que el suspengui de sou i feina de forma immediata fins que resolgui tant l'expedient administratiu com el procediment penal.
2: La defensa considera que la documentació elaborada posteriorment pels agents intenta justificar tant l'agressió com la detenció del noi.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jordi de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir. La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el Fòrum Barcelona Desperta, en el qual ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris de que anunciàvem el dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur o abans possible passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
4: El consistori badaloní comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni de la Murtra és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
0: Gràcies, Martí. I el Prat de Llobregat, que és actualitat avui. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla Inuncat.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà des d'aquest dijous la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Sabadell i Castellà del Vallès. L'actuació comporta una inversió anual de 153.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà, impulsat per millorar les línies amb més demanda i adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hora punta, amb un pas cada 8 minuts en sentit Sabadell. En sentit castellà, les expedicions que surtin de l'estació d'autobusos de Sabadell s'alternaran amb les que comencin el recorregut a la plaça Espanya. Així, des d'aquesta plaça també hi haurà un autobús cada 8 minuts en les hores punta. D'altra banda, s'ajusten les hores de pas de la línia, que l'any 2025 van registrar més d'1,2 milions de viatgers per afavorir un millor compliment dels horaris i augmentar la fiabilitat del servei.
0: Gràcies, Albert. I ara des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, els dos ambulatoris de Rubí gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa, van organitzar ahir a la tarda una xerrada de demostració a l'Auditori Rubiforma amb el motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea, que té lloc entre el 23 i el 30 de setembre. Durant aquests dies, els països participants multipliquen les activitats esportives per acostar la pràctica de l'activitat física a tota la ciutadania. A Rubí hi ha hagut diferents parts. La primera ha estat una xerrada amb la dietista Laia Iglesias, que ha compartit aspectes claus de l'alimentació. Després també han parlat els fisioterapeutes Patricia Tomàs i Marc Aymeric, que han agafat el relleu per parlar dels beneficis de l'exercici i de l'estimulació muscular en la salut. Els assistents, unes 50 persones, van rebre trucs, pautes i petits snacks de moviment per fer durant la setmana i així combatre el sedentarisme. Després, bona part dels assistents van seguir a fora a fer una demostració guiada d'aquest exercicis.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Tina Forest.
9: Segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. A Catalunya se'n diagnostiquen prop de 200 anuals. Malgrat aquesta baixa incidència, és la primera causa de mort entre els nens de 0 a 14 anys i la segona dels 15 als 24, després dels accidents. Carolina Amado, presidenta de l'associació benèfica NITA, reivindica la importància de fer investigacions específiques pel càncer infantil, ja que aquests no tenen res a veure amb els càncers d'adults.
10: Com que bioquímicament i biològicament són diferents, s'han d'estudiar específicament per les mutacions i per les alteracions que tenen. Per això és tan important que les investigacions siguin específiques en càncer infantil, que això és el que reivindiquem totes les famílies, que s'obrin noves línies d'investigació que només siguin pels nens.
9: Amado denuncia que a causa de la baixa incidència del càncer infantil en comparació amb altres malalties, pràcticament no hi ha finançament públic i la recerca se sosté gràcies a les donacions privades de famílies, associacions de pacients, fundacions, empreses i altres entitats.
11: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Es parla molt de la intel·ligència artificial, de la IA. Alguns pensen que és un gran avenç, però altres creuen que ens portarà a un futur distòpic. Hi ha moltes pors i també molts mites, però per resoldre-ho connectem amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda, Mariona.
1: Bona tarda, Carme. Jo no sóc pas especialista en IA, però aquí a Rubí tenim un investigador i enginyer que ens pot explicar una mica de què tracta. Tinc aquí amb mi a l'Adrià Garriga. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
1: S'ha de dir que tens un currículum espectacular. Comences estudiant aquí a la Universitat Pompeu Fabra, però després has estat a Oxford i a Cambridge, i també, enmig de tot, vas passejar-te fent pràctiques a Microsoft. I has estat també investigador de FAR AI, una organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca i educació tècnica en seguretat de la intel·ligència artificial. Però ara mateix, què estàs fent? Explica'ns una mica.
2: Bé, vaig marxar de FAR AI al novembre, més aviat al desembre, i he estat investigant per compte pròpia una mica el mateix que feia. He donat una mica de voltes, però he tornat a la teoria de la neurociència d'intel·ligències artificials. És a dir, es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones, en el sentit de que tenen un cervell amb moltes connexions i no sabem ben bé què representen cadascuna. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem. Aleshores, doncs, estic intentant entendre, doncs, realment quines són les estructures que emergeixen, com es comuniquen les unes amb les altres, quines decisions fan.
1: Fa una mica de por quan ho expliques així, de no sabem realment com pensa una IA, tot i que les hem inventat nosaltres. De fet, vull dir, hi ha hagut casos ara últimament, el Jacob Coxon d'Anthropic i ex-treballador d'OpenAI, que ha admès que la IA pot ser perillosa. És això cert?
2: Sí, jo crec que sí. A veure, jo, de fet, fa ja 10 anys vaig pensar que seria possible que fos perillosa, i per aquesta mateixa raó em vaig dedicar a l'estudi de la intel·ligència artificial i de com es construeix, com decideix, etc. Així que sí, jo ho he pensat fa temps. Tot i així, hauré de dir que, ves, les intel·ligències artificials d'ara no són tan perilloses, en part perquè tampoc... O sigui, el que la gent es preocupa és que, eventualment, quan cada cop van millorant les intel·ligències artificials, i en algun moment potser milloren tant que siguin més intel·ligents que tots nosaltres, els humans, i sembla que les que hi ha ara tenen bastanta bondat, com per dir-ho així. O sigui, no entenem ben bé com funciona, no? Una mica ens relacionem a les decisions que fan com si fossin altres persones, que és una... Fem servir com la facultat aquesta que tenim de predir el comportament d'altres persones per a predir les IAs. I, es pensa que potser en algun moment divergeixi suficientment les metes de les IAs i les metes de les persones, i si acaben fent tot el treball econòmic i tota l'estratègia, les decisions, etc., podria ser bastant perillós. Podrien realment decidir el futur i decidir el que es fa amb tots els recursos, i potser les persones ja no tenim res a dir i no tenim cap poder.
1: I, bueno, hi ha, per exemple, un cas que és, per exemple, una IA que crec que ha entrat en el sistema de salut d'Austràlia. Coses així, això és la IA sola? Això és una persona darrere ordenant la IA fer això? O sigui, què ha passat aquí?
2: A veure, aquest cas, de fet, he llegit la notícia aquest matí, així que tampoc... Però, pel que jo entenc, estan fent una avaluació de capacitats de realitzar tasques en els ordinadors. És a dir, una de les coses que fan les companyies és intentar fer IAs que facin treball econòmic, i una de les metes que es parlen bastant és fer una IA que pugui substituir a qualsevol treballador remot, que pugui fer qualsevol tasca que els humans ara fan per ordinador. Aleshores, doncs, devia ser una avaluació d'aquest tipus, i pel que he entès li han demanat que recollís certes dades públiques del govern d'Austràlia, però potser li van demanar més dades de les que realment eren públiques, i en comptes de decidir, doncs no puc portar les dades, decideix, hackejaré l'ordinador aquest. Perquè, a veure, hackejar, en certa manera, si entens suficientment dels ordinadors, tot és el mateix, no? Tant hackejar com no hackejar. O sigui, saps que ho estàs fent, però és un continu. És un continu. És com que en algun moment et passes i dius, ui... I bé, la IA aquesta segurament... a veure, les entrenen molt amb passar exàmens, com passar avaluacions, no? Com els donen una tasca de, d'acord, busquem aquestes dades i avaluaré d'aquesta forma si les tens o no. I potser l'avaluació deia algo com... doncs has de tenir les dades de la població i de l'edat i han d'estar correlacionades d'alguna manera, i públiques no eren, i llavors diu la IA, ui, si no busco les dades aquestes em posaran mala nota, entre cometes. I bé, l'entrenament que fan ara de les IAs els hi posen un reflexe molt fort de he de passar l'avaluació que em diuen, perquè d'aquesta forma s'entrenen amb diverses tasques d'aquestes, és el que se'n diu el reinforcement learning o l'aprenentatge per reforçament, i si fan bé la tasca els hi dona puntuació, i si fan malament els hi treu puntuació, i les IAs que guanyen més puntuació són les que es propaguen i continuen entrenant, en certa manera.
1: Sí, bàsicament estem fent una escola per IAs on els hi donem notes.
2: Sí,
1: i...
2: sí, una mica... Bueno, una mica distòpic, perquè tampoc desigeixen les tasques que tenen, però sí, és com una mena d'escola o gimnàs, i van intentant fer les tasques aquestes i cada cop tasques més difícils.
1: I ja passant una mica a les persones, a mi, a potser al nostre tècnic, la IA es pot utilitzar de forma segura en el dia a dia, o hi ha alguna forma per protegir les nostres dades d'ella?
2: Sí, es pot utilitzar de forma... A veure... Tampoc entenc ben bé què vols... Què vols dir exactament? Que no et busqui... Que no et publiqui les teves dades? O,
1: bueno,
2: o
1: bàsicament, la gent que ho utilitza el dia a dia, per exemple, això és una ràdio. Llavors, si demanéssim a una IA que ens fes una notícia, podrien filtrar-se les dades d'aquesta notícia abans de que la publiquessin, per exemple?
2: Ah, podria ser, però en aquest cas jo crec que és pensar com si fos... Sí, jo crec que... En molts casos la IA no... O sigui, no, ara mateix no fan accions nefastes sense que se'ls hi demani, per exemple, no? O sense que sigui a una conseqüència del sistema aquest de posar notes. És a dir, si li dius, ah, escriu-me la notícia i guarda-me-la en el lloc aquest on guardem les notícies, segurament t'ho faci raonablement. A vegades s'equivoquen també, però... Bé, crec que el que s'ha de potser preocupar-se un més és que si les teves dades estan en un servei web, que la IA d'algú altre hackeixi el servei web aquest i et prengui les dades. O sigui, és més un problema de seguretat que d'utilitzar la IA tu mateix. No em sembla que hi hagi gaire problema per utilitzar la IA tu mateix.
1: O sigui, és més de veure què tenim penjat per internet, perquè les IAs ho poden trobar bàsicament tot.
2: Sí.
1: I, bueno, més enllà, la IA no només és una amenaça distòpica d'aquestes que diem, bueno, el gimnàs de la IA, que poden entrar al servei de salut... Estem desenvolupant la IA també cap a usos positius, no? Per exemple, se m'ocorreix la medicina.
2: Sí.
1: Com va aquesta part del desenvolupament de la IA? És la principal o s'està perdent l'interès?
2: No, a veure, la manera de la que es desenvolupa la IA ara mateix és intel·ligència general... en el sentit de que doncs el mateix sistema intenta fer totes les tasques que es poden fer. És a dir, entrenes una sola IA amb tantes dades d'internet com puguis, tantes tasques de gimnàs, i aleshores, a veure, sí que és veritat que la majoria de tasques que fan són coses de tipus programació o matemàtiques, perquè són fàcils de puntuar, bàsicament, però també adquireix capacitats com de visió, de mirar la pantalla de l'ordinador, o mirar una foto, de reconèixer patrons en general i mirar dades. Aleshores, la cosa aquesta avança, però avança tot al mateix temps, una mica. O sigui, crec que pensar que s'investiga IA d'un tipus o d'un altre per fer salut o per fer educació o per fer hacking són diferents, no hi ha gaire diferència. Sí que és veritat que hi ha algunes IA especialitzades a les ciències biològiques o de la salut, com per exemple fa uns anys el AlphaFold de DeepMind, que és una IA que predeix com es pleguen les proteïnes per a saber quines funcions poden tenir, i hi ha algunes companyies que investiguen més coses d'aquestes. És a dir, sí, hi ha alguna cosa, però les companyies més grans, OpenAI, Anthropic i Google potser, estan tirant més per a una IA que faci totes les tasques en general, i una mica la meta que tenen és més el treballador remot substitut aquest, que seria més general que especialista.
1: Sí, no és per dir-ho, però sembla que ens vulguin substituir, no?, els que
2: sí,
1: treballem
2: sí,
1: amb ordinadors.
2: Sí. No, clarament.
1: I això, vull dir, això sí que és perillós a nivell, però no és culpa de la IA, sinó de l'empresa, potser, no?, de voler substituir els seus treballadors.
2: Bé, sí, no, o sigui, no només els seus, no? O sigui, particularment estan més per a... Part de les valuacions enormes que tenen, la quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, és un treballador, un programador, el que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata. Però, clar, tot el que pagues a la IA va a la companyia que l'ha feta, o la companyia que serveix el model, que té els servidors que responen a preguntes d'allò. Aleshores, sí, hi ha un clar incentiu econòmic per a substituir els treballadors remots. Hi ha algunes companyies que estan intentant en part per ideologia estan intentant fer una manera d'ajudar els treballadors sense substituir-los, o com donar més capacitats a cada treballador, que una mica també les companyies grans també ho fan, això, perquè és molt difícil substituir un treballador completament, no? Però pots potser substituir la feina que abans te la feien 10, ara te la fa dues persones i 40 dies, alguna cosa així. Però sí, és clarament el que estan intentant fer.
1: I, bueno, hi ha, ara mateix, per la persona de peu, hi ha moltes IAs gratuïtes, no? ChatGPT, pots fer consultes gratuïtes, tot
2: sí.
1: Això. Per què és realment gratis? Vull dir, què estan guanyant de donar aquesta eina, que, vull dir, no pot ser una eina fàcil de tenir, de fer, de mantenir? Què estan guanyant de donar-la a tothom?
2: Bé, les IAs gratuïtes són molt menys intel·ligents i molt més barates de córrer que les que s'ha de pagar. Les subscripcions de 20 euros al mes o 100 euros al mes o $100 et donen accés a molta més utilització i molta més intel·ligència. O sigui, les IAs que ja també tenen més qualitat. D'alguna manera, les IAs gratuïtes aquestes són per a... O sigui, és com que et donen de provar perquè paguis. És et donen de provar perquè paguis. A OpenAI hi havia un moment en què estaven pensant de com posar anuncis també, o sigui, per exemple, si preguntes quin tipus de cosa hauria de comprar, doncs et dirà el que hagin pagat les empreses que hagin pagat per fer d'anuncis, i així guanyarien alguns diners. En certs casos, si hi ha... A vegades poden fer servir les teves dades també, és a dir, el que fiquis en el chat, la companyia s'ho guarda i potser ho entrena. Hi ha un... Totes les companyies aquestes també tenen un botó d'opt-out, de no entreneu en les meves dades, però per defecte pues, sí que entrenen. Llavors s'ha d'anar a treure si això et preocupa. Però és bastant improbable que utilitzin les dades de moltes tasques aquestes dia a dia. No sembla que tingui sentit econòmic, però bueno, se les queden per si de cas.
1: Molt interessant això del botó d'opt-out, que això no ho sap molta gent. Opt-out significa com treu-me d'aquí una mica, no?
2: Sí, treu-me d'aquí. Sí,
1: hi ha un botó de dir, escolta, amb les meves dades no facis res, i les meves dades que es mantinguin privades encara que utilitzi la IA, no?
2: Bé, algunes coses sí que faran, no, però sí que no... Pots fer que no millorin els futurs models i no entrenin les futures IAs en les teves dades. Però potser se les queden per veure estadística de quins temes parlen els usuaris amb la IA.
1: Sí, bàsicament se les queden, però només l'empresa amb la que estàs literalment parlant, no? O sigui, ChatGPT.
2: Sí.
1: Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Adrià, i bueno, gràcies per venir aquí, gràcies per explicar-nos una mica sobre la IA, que és un tema així complicadet, i bueno, moltes gràcies i que passis molt bona tarda.
2: Gràcies per convidar-me, Mariona. Bona tarda.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: tarda no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, sóc en Ferran i la cançó que proposo és bastant típica, eh? Dai Dai, de Shakira, que porto tot l'estiu escoltant-la perquè la meva filla de 5 anys no para de cantar-la o intentar-ho almenys.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Bé, doncs ara al Connectats us parlarem de llibres, perquè les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. D'aquesta reentrée dels títols més esperats n'ha parlat l'Alba Triador amb en Sergi Martí, el llibreter de La Paideia.
1: Per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
2: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la reentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
1: també,
2: la nostra feina també.
1: També en el món editorial, teniu un calendari fins i tot, amb aquestes novetats.
2: Sí, sí, per qui vulgui veure, teniu al nostre Instagram, teniu calendari de novetats només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
1: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
2: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? Experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment, i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre, i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
2: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies, i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
2: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estiguis en una novel·la, que sigui ficció quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi i que vulguis saber més. Això ha passat realment?
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
2: Bueno, en té vàries, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
2: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeix si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar.
2: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nelio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale? Ho hem dit tot no, al revés.
2: Sí, l'Àsar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la però situada en la decadència de finals de, bueno, de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment un noi jove també, però que parla d'un tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent, molt molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
2: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè és, crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançada i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes o L'estiu que ma mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ja té un... ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa. A mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que m'agrada tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 2 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
2: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich, de l'Svetlana Aleksejevich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera, jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica, pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no?, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
2: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter, no? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor, que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
2: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar, i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
2: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos y las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. I a la nostra llibre ha funcionat un llibre superbé, és un llibre macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest

0: Sí. No pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més... potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tio Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, sí, realment, no? És un llibre que ja et dic que ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat i realment sí, potser encara no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden perquè crec que molt poques perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix i hem anat avisant. Clar. I ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes
0: sí.
1: Gràcies.
0: Sí.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: Bé, doncs us deixem aquesta pila de títols perquè els aneu agafant al llarg d'aquesta temporada, però en tindrem més de propostes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà sant tornem-hi, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, adeu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
8: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Farrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
9: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
10: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: Loco, ¿tú eres perfecta?
13: No lo sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: I tu, que ets perfecta?
14: Però n'hi ha algú perfecte?
12: No ho sé.
14: Clar que no.
12: No?
14: No, no hi ha ningú perfecte.
15: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
16: Te'n recordes del

0: vinils que giraven al tocadiscos, això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
1: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Són les 6.
1: El Prat en 3 minuts.
2: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. El sindicat de llogateres ha valorat amb prudència l'acord per aprovar el nou decret d'habitatge que el govern ha dividit en dos per tal de facilitar la seva tramitació. El primer inclou la protecció davant dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la prohibició fins al 2028 de la compra d'habitatges per fons voltors. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes, una exigència de Sumar i del sindicat de llogateres. Escoltem la portaveu de l'entitat a Catalunya, Carmen Argarazo, qui diu que caldrà llegir la lletra petita del text.
3: I en 5 dies hem pogut aconseguir totes aquestes coses que portaven anys encallades. Si seguim augmentant la pressió, podem capgirar el sistema d'habitatge. Sabem que ens calen moltes coses, ens calen contractes indefinits, ens cal prohibir les compres especulatives, ens cal tenir un sistema d'habitatge públic. Però tot això no passarà si no estem al carrer i si ho demanem amb moltíssima força.
2: Mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit d'acampades a la plaça de Catalunya, a Barcelona, per reclamar el dret a l'habitatge. Assenyalen que desnonaments com el de la Mari Carmen de Madrid també es donen a Catalunya i han fet una crida a sindicats i altres organitzacions a sumar-s'hi.
4: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
5: També aquí en Catalunya, el dia d'ahir en Mataró, s'ha desahuciat una família completa, persones con diversitat funcional, persones con discapacidades, i avui a les 9:30 de la mañana se tiene previst un desahucio en la carrer Constitución, en el barrio de la Bordeta.
2: La intenció dels i les acampades és estar-s'hi com a mínim fins divendres, quan s'ha de votar aquesta tramitació dels decrets al Congrés. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla inundat. I als esports, dissabte es disputa la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple i Prat a la zona de la platja de Can Camins a partir de les 10 del matí. Durant la matina les faran quatre curses, una per cada categoria i amb distàncies adaptades. Una prova jove, alevins, prebenjamins i també benjamins. Fins aquí les notícies d'aquest dimecres 30 de setembre. La informació local torna demà a partir de les 9.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Molt bona tarda, què tal? Benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Aquest dissabte celebra la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple i Prat a la zona de la platja de Can Camins. Serà a partir de les 10 del matí. Durant la matinada es faran 4 curses, una per cada categoria i amb distàncies, evidentment, adaptades a l'edat. Prova jove, alevins, benjamins i prebenjamins. En una estona parlarem amb el president del club, Jordi Arias, per conèixer els detalls d'aquesta cita esportiva. Però això no és tot, perquè també avui parlarem de Rítmica, i és que Rítmica Prat Cor Blau ha arrencat la temporada i ho ha fet amb grans notícies per part de les seves esportistes. Isabel Aplamenov s'ha incorporat al CAR i aquest passat cap de setmana la Federació Espanyola l'ha convocada juntament amb l'altra atleta pratenca, la Nerea Mateos, per una sessió de recaptació de talent. Dues grans notícies que avui volem comentar amb l'entrenadora i responsable del Rítmica Prat Cor Blau, Georgina Martín. Per cert, ja que parlem de selecció espanyola i esportistes de la nostra ciutat, notícia d'aquest migdia, Julia Pastor, la jugadora pratenca, que anirà convocada amb la selecció espanyola sub-19 per a dos amistosos a l'octubre. El seleccionador David Aznar ha citat un total de 24 futbolistes per als dos amistosos, davant Suècia, que jugaran a la ciutat de futbol de Les Roses els dies 10 i 13 d'octubre. L'equip quedarà concentrat dimarts 6 a la tarda, treballant diferents sessions d'entrenament, a banda de, evidentment, els partits contra la selecció de Suècia durant la setmana del 6 al 13 d'octubre. Com tots els dimecres, el tram final, nou capítol de Pans i Nonze de la mà d'en Kevin Hurtado i que ens porta en Nil Piera. Com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, l'Instagram, el Facebook i la xarxa X, @PratEsports, per sempre estar informats de tota l'actualitat esportiva local. Dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya la Valèria Incapié. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Arrenquem el programa i ho fem parlant d'una cita esportiva que tindrà lloc a la nostra ciutat aquest dissabte. Parlem de la tercera edició del triatló infantil que organitza el Triple I Prat a la zona de la platja de Can Camins. Serà a partir de les 10 del matí, una matinal que comptarà amb 4 curses per cada categoria i amb distàncies, evidentment, adaptades. I ara la prova jove, alevins, benjamins i prebenjamins. Per parlar de tot plegat, conèixer més detalls sobre aquesta cita esportiva, ja ens acompanya als estudis el president de l'entitat, en Jordi Arias. Què tal, Jordi? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bé, com van els darrers preparatius? Suposo que molta feina, no?, al darrere.
2: Bé, molt bé. Se'ns ha ajuntat acabar Festa Major i enganxar el triatló jove infantil, però acabant d'ultimar els darrers detalls per tenir-ho tot preparat per aquest dissabte, ara, i esperant la meteo, que de moment ens dona un dia una mica, sembla que plujós, però a veure si ho podem salvar.
1: Sí, us posa pluges, depenent, suposo, no, de la intensitat, no? La prova s'adaptaria...
2: Sí, depèn de la intensitat, com bé dius, i del que hi hagi al circuit, faríem o bé... I de l'estat del mar, sobretot, perquè si hi ha tempesta i l'aigua està complicada, doncs no ens ficarem a l'aigua. En principi, si plou molt, faríem un aquatló, nadar i córrer, deixaríem la bici apartada, i si no poguéssim ni nadar perquè el mar està complicat, doncs faríem una cursa a peu. Però al final hem de treure alguna cursa, que dates ja no en queden gaires.
1: Què significa per al club arribar a aquesta tercera edició?
2: Doncs és important, perquè ens ho vam plantejar fa 3 anys per provar, perquè sempre les proves infantils les havíem fet en piscina, i veient que la canalla se'ns fa gran i que ja participen en campionats d'Espanya els cadets i juvenils, doncs volíem donar aquest plus i fer aquest canvi, anar a organitzar el triatló infantil i jove a la platja. I, bueno, amb això estem. De moment, les tres edicions han anat... Bueno, les tres no, aquesta és la tercera. Les altres dues edicions han anat molt bé. Hem tingut sort, de moment. Toquem fusta per aquesta, a veure si ho podem salvar.
1: Pel que fa a la participació, ara mateix, en quines xifres ens movem?
2: Ara mateix tenim 100 inscrits a la prova jove, que no està gens malament, i un 75 a la infantil. Tenim avui les inscripcions obertes durant tot el dia, fins a les 12 del vespre, 12 de la nit. La gent que estigui interessada es podrà inscriure. I qui no ho hagi fet, ja ho dic des d'aquí, pàgina de la Federació Catalana, triatló.org, per fer la inscripció al triatló infantil i jove.
1: Corregeix-me si m'equivoco, la competició està oberta tant a triatletes federats com a no federats. Per què considereu mantenir aquesta obertura?
2: Correcte. Nosaltres, tot i que sigui una prova jove, participin les categories més grans, els juvenils, els cadets i els infantils, sempre com la nostra filosofia és de promoció de l'esport. Aleshores, hem d'obrir aquesta porta a les categories més petites, als alevins, benjamins i prebenjamins, i a gent que no estigui federada, que puguin provar i participar en aquesta prova, tot i que no estiguin federats.
1: Pel que fa a parlant amb caire ja esportiu, des del club, quins objectius us marqueu en aquesta prova?
2: Doncs els objectius és sobretot que s'ho passin bé, que gaudeixin de la jornada, com sempre fan, i en les categories joves, dintre del circuit jove tenim alguna posició que està entre els tres primers del rànquing, intentar mantenir-la o fins i tot millorar-la, però, com bé et dic, i les categories inferiors és sobretot que gaudeixin de la prova i que s'ho passin bé, aprofitar el dia a la platja per estar amb els companys, la família, i passar una jornada genial.
1: Com dèiem a la portada, doncs, segons la cursa les distàncies estan adaptades, veurem també després segons el temps, però en un cas de sol, o sigui que el temps acompanya, més o menys per fer-nos una idea quines són les distàncies que hi haurà, almenys ni que sigui la dels més grans.
2: La dels més grans, els joves, que inclou la categoria juvenil, cadet i infantil, les tres categories fan la mateixa distància, estem parlant d'un segment de natació de 300 metres, una bicicleta, un circuit de bici de 7 quilòmetres, que és una sola volta, des de la platja arribar fins a l'alçada del tanatori i tornar, i 2,5 de curs a peu, que és pel passeig, més o menys a l'alçada del Cram, tornar i arribar del passeig marítim, més o menys a l'alçada del centre municipal de Vela. A partir d'aquí, els alevins, que són els següents, ja reduïm 100 metres la natació, reduïm el circuit de bici, fan 4 quilòmetres, i la cursa a peu també es va retallant fins a arribar als més petits, que pràcticament és, per ells és un joc, es tiren a l'aigua, donen la volta a un dels nostres companys que es posa dins de l'aigua amb una planxa o el caiac, i és perquè s'ho passin bé, sobretot.
1: Pel que em comentes del recorregut, entenc que, evidentment, doncs, això tindrà afectacions en el trànsit. Es tallarà la carretera en algun moment, o sobre quins moments més o menys podrem veure talls significatius perquè la gent també ho tingui en compte a l'hora d'assistir a la prova?
2: Per tenir-ho present, es tallarà l'accés a la platja a partir de les 10:30 aproximadament, perquè la convocatòria és a les 10, però la prova començarà a les 11. Aleshores, tallarem el circuit perquè la prova sigui totalment segura a partir de les 10:30. A partir d'aquesta hora fins a la 1, qui vulgui accedir a la platja, doncs està senyalitzat l'accés a la platja ja amb el cartell ja fa una setmana que es durà a terme aquesta prova i els horaris. Qui vulgui accedir a la platja, doncs ja sap, o a peu o en bicicleta.
1: Estem parlant també en aquesta entrevista una miqueta i comentaves el tema de fomentar la participació, no? I sobretot en aquest esport, en el triatló. M'agradaria preguntar-te per la participació femenina, no només en aquesta prova infantil, sinó també en línies generals. Des del Triple i Prat, quina evolució heu vist en els darrers anys o heu detectat, no?, pel que fa a la presència de les dones en aquest esport?
2: Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta. Fa anys, el triatló, bàsicament, era un esport masculí. Poques noies podies veure. I com més llarga era la distància, doncs més masculinitzat estava. Fins i tot hi ha noms de curses que es diuen Ironman, no es diuen Ironwoman. Bueno, fins aquí hem arribat. Però, últimament, i sobretot amb l'esport base, nosaltres hem vist que en els darrers anys tenim una molt bona participació de noies. Estan accedint moltes noies al triatló. Bàsicament, aquesta és la nostra proposta. L'esport, el triatló, en aquest cas, és per tothom, no només pels nois. I tenim una molt bona base de l'equip femení. Fins i tot et diria que l'any passat, al cross escolar, a les competicions de cross escolar, les llicències estaven 50-50, 50-50. Per tant, estem molt contents de que les noies vulguin fer esport i vulguin fer triatló.
1: I ara que parlem també una miqueta del paper de l'esportista femenina, no, en el club res, fa un parell de mesos va celebrar els 10 anys de vida. Com va anar aquesta festa de celebració i també des de l'entitat, quin balanç feu, doncs, d'aquest pas del temps?
2: Doncs, pensant-ho fredament, quan vam començar, no ens pensàvem arribar fins aquí, perquè els inicis del club van ser difícils, sense espais per poder entrenar, amb la creació de l'escola, utilitzant els espais públics, però tot arriba. I finalment, doncs, vam poder entrar dins del circuit dels espais municipals, vam poder accedir a la piscina, a la pista d'atletisme. I, bueno, hem tingut una molt bona progressió durant aquests 10 anys. Doncs estem molt contents de la progressió que ha tingut l'entitat. Vam començar a ser molt pocs, ara som bastants més. Pràcticament tenim una escola de triatló que arriba a la centena de nens i nenes, cada vegada més pares i mares, sobretot mares, que també, com dèiem abans, no?, l'esport femení, bastantes mares dels nois i les noies que tenim a l'escola s'estan animant també a provar el de fer triatló o altres disciplines com aqualó, duatló. I bé, doncs estem molt contents. Vam fer una festa molt gran per celebrar aquests 10 anys, una rosada popular entre tots els socis. Després una mica de musiqueta, bingo, vam fer, va ser un dia molt... Al matí jocs per la canalla, evidentment. I va ser un dia que ens ho vam passar molt bé i vam poder celebrar aquests 10 anys i esperem que en vinguin molts més.
1: Mm-hmm. Ha canviat molt? El club diries que ha canviat molt des de l'inici fins ara? A banda de créixer, evidentment.
2: La nostra filosofia sempre ha estat la mateixa. Promocionar l'esport, que la gent conegui el triatló i que arribi on ell vulgui. No demanem resultats, no oferim només ganes i que la gent pugui provar el que és el triatló. Evidentment, són altres temps. Fa 10 anys, doncs, evidentment, les coses eren més complicades, però seguim apostant per la promoció, seguim apostant, cada dia som més entrenadors, més canalla, més adults, o sigui que de moment sembla que tenim una llarga vida per davant.
1: Mm-hmm. A banda d'aquests trets que em comentes, també no hi ha aquesta vocació solidària dins de l'entitat, que continueu treballant, no?
2: Sí. Des del primer dia, Sant Joan de Déu ha estat un dels nostres patrocinadors. Des de la primera prova que vam organitzar pels infants, una de les proves és solidària, es recull... Aquest any hem acabat recollint gairebé uns 4.000 euros per Sant Joan de Déu, o sigui que estem molt contents. Cada vegada creix el donatiu, cada temporada podem aportar més diners a la fundació i seguirem, mentre puguem, seguirem donant recolzament a aquestes causes solidàries.
1: I Jordi, mirant al futur, on t'agradaria veure el Triplay d'aquí a 5 o 10 anys?
2: Doncs m'agradaria mirar-m'ho des de fora, no des de dintre, d'aquí 10 anys. Però jo penso que si seguim amb aquesta línia, nosaltres, bueno, ja ens coneixeu, no ens importen els resultats, no esperem que ser campions de res. L'únic que apostem és perquè la canalla pugui practicar l'esport, en aquest cas el triatló, les seves diferents modalitats, i que s'ho passin bé. Únicament la nostra funció és aquesta, i si podem fer-ho durant 10 anys més, doncs molt millor. I si aconseguim resultats, doncs encara millor. Però ja sabeu que no és la nostra finalitat.
1: No t'anava a fer aquesta pregunta, però veient la teva resposta, te la vull fer. Dius, des de fora, hi ha relleu? És a dir, el Triplay pot continuar sense en Jordi al capdavant?
2: Això espero que pugui continuar. Des de fora vull dir que sempre estaré lligat al Triplay, però ser president, ser tècnic, ser director, ser tot, tenim una junta que m'ajuda molt, i des de que a més tinc un càrrec a la Federació Catalana, s'han implicat més amb totes les tasques del dia a dia. Però sí, esperem que hi hagi un relleu i d'aquí uns anys, doncs, aquests nens i nenes que ara estan creixent, que d'aquí 4 dies es podran treure el títol d'entrenador, de monitor i seguir empenyent el club des de baix, doncs esperem que puguin donar un relleu ben aviat.
1: Doncs Jordi, gràcies. Gràcies per venir aquí al programa. Que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb aquesta tercera edició del triatló infantil i sobretot que el temps acompanyi.
2: A veure si tenim sort. Moltes gràcies a vosaltres.

0: I nosaltres que fem la primera pausa d'aquesta tarda.
1: T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Anem a parlar de Rítmica, anem a parlar amb el Rítmica Prat Corblau, que han arrencat ja la temporada i amb molt bones notícies. Una d'elles la coneixíem a principis de mes, l'arribada de la esportista Isabela Plamenov al CAR, al centre del rendiment, i també, res, fa pocs dies coneixíem la notícia de la participació de Nerea Mateos i també d'Isabela Plamenov en una sessió de captació de talent de la Reial Federació Espanyola. I per parlar de tot plegat ja ens acompanya aquí als estudis la Georgina Martín, responsable i tècnica de l'entitat. Què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bé, doncs, com dèiem, hem començat la temporada i amb molt bones notícies. Com ho esteu assimilant tot plegat al club? L'inici de la temporada esportiva i aquestes notícies, bones notícies que arriben a nivell individual de les vostres esportistes.
2: Bé, doncs, supercontentes, molt agraïdes i bueno, amb molta emoció. Al final, tots els resultats que estem tenint avui són fruit de la feina que portem fent durant molts anys, perquè al final la gimnàstica és un esport que obtenir un resultat immediat és impossible, i estem supercontentes de veure que després de molts anys de treball doncs s'estan veient aquests resultats.
1: Pel que fa a la part esportiva, ara parlarem d'aquestes notícies a nivell individual, però a nivell de club, primeres sensacions d'aquestes primeres setmanes d'entrenaments, ja en participació a la Copa Base?
2: Bé, doncs contentes, acabem de començar la temporada, el 5 de setembre vam iniciar amb algun trofeu i tal, i de moment bé, amb bones sensacions. Aviam, sí que és veritat que la temporada ha començat molt d'hora, no? O sigui, acabar l'agost i ja la primera setmana de setembre, pum, una competició. Però, bueno, anem fent el millor que podem, intentant millorar sempre i poc a poc, amb paciència. És veritat que aquesta temporada, sobretot quan toca fer la Copa Base, és algo super precipitat, perquè és el que et dic, tornem de l'estiu i ja, bum, competició, i a vegades es complica una mica la gestió de la pretemporada o com preparar les esportistes perquè en tan poc temps estiguin llestes per competir. Però bueno, anem a per totes, tenim bones sensacions, tenim esperança de que aconsegueixin bons resultats i els objectius que es proposin, i de moment anem bé, anem contentes.
1: I ara em comentaves abans de l'entrevista, no, que el 24 d'octubre teniu ja el classificatori. Bueno, quines són les expectatives o l'objectiu del club?
2: Bé, el 24 d'octubre tenim el classificatori, el Campionat d'Espanya, que només es classifiquen 5 gimnastes per categoria. I a diferència del base, que en el base divideixen per anys, vull dir que potser hi ha l'EVI del 2016 i l'EVI del 2015, no? Estan dividides i a més es classifiquen més gimnastes. I ara la Copa Base és com el triple de complicat, perquè es junten els anys, competeixen, per exemple, en l'EVI, diria que és 2016 i 2015, i en comptes d'haver-hi 15 places només hi ha 5. Vull dir que es complica bastant, és una temporada difícil. Però bueno, tenim participació en diverses categories i bueno, el nostre objectiu és que es classifiquin les màximes gimnastes possibles i aviam què passa, perquè al final és que en un classificatori poden passar moltes coses i pots tenir una superbona temporada i que t'estiguin anant superbé i arribar aquell dia i que no et surti com tu vols i no classificar-te, o a l'invers, no? Pot passar que no estiguis tenint una temporada superespectacular i que arribi aquell dia i sigui el teu dia i et classifiques. Llavors, bueno, nosaltres el que volem és que millorin, que gaudeixin d'aquesta temporada, que treballin i que lluitin pel que volen aconseguir.
1: Aquest podríem dir que no, objectiu també a mig curt termini. A nivell ja de tota la temporada, englobem també i fiquem en aquesta pregunta també, doncs, la Lliga Iberdrola. Com afronta l'entitat, doncs, això, aquest curs 26-27?
2: Aviam, amb moltes ganes. Crec que després de tot el que s'ha aconseguit, bueno, som una entitat que no ens cansem, som molt ambicioses i bueno, amb ganes, planificant, mirant, intentant organitzar tot el millor possible, buscant noves idees, nous mètodes d'entrenament, intentant sempre formar-nos el màxim possible per poder aconseguir doncs, tot el que tenim darrere, no? I bé, amb moltes ganes, sobretot, planificant, organitzant, treballant al màxim, i bueno, moltes ganes, i aviam què passa.
1: i comentaves, no, el tema doncs, de que els esportistes doncs, puguin créixer, i el resultat el veiem, no? Comentàvem ara en aquesta portada que Nerea Mateos i Isabella Palomar Fabián han assistit aquest passat cap de setmana a aquesta sessió de captació de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica. Com els ha anat? Sensacions bones? No sé si puc parlar amb elles una miqueta de també les seves sensacions.
2: Sí, jo, aviam, la idea era acompanyar-les, el que passa que ha sigut tot super precipitat, ens van avisar molt poc temps d'antelació i finalment no vaig poder assistir amb elles a aquesta jornada, però bueno, he estat parlant amb les dues gimnastes, la veritat que estan contentes, van gaudir molt i bueno, poder dir que has estat entrenant al CAR de Madrid, no? Que és com la seu de la selecció espanyola i van coincidir amb gimnastes de la selecció espanyola, amb la capitana de l'equip, tal. Doncs per elles va ser una experiència increïble, per elles va ser com superguai, no? Superdivertit, s'ho van passar bé, van aprendre, sobretot, que és el més important i és el que jo més els hi vaig remarcar abans d'anar, si us plau, estigueu molt atentes, que apreneu un muntó, que tot això després els hi servirà a elles pel dia a dia, i bé, amb bones sensacions. Ara, bueno, la Federació Espanyola fa diverses jornades d'aquestes on convoca segons persones, diverses comunitats i tal, i sé que encara no han acabat perquè encara falten moltes comunitats per poder assistir a aquestes jornades, i es fa bàsicament per veure les gimnastes i bueno, fer com una preselecció per potser en un futur tema selecció júnior i tal, però bueno, sabem que és algo molt complicat, òbviament, però tot el que sigui formació i experiència per a les gimnastes a nosaltres doncs ens sembla perfecte.
1: I clar, això, aquesta notícia s'ajunta al que ja van conèixer, no?, a principis de mes, que era aquesta arribada de la Isabella Plamenov, que doncs ja la temporada passada, no?, ho parlàvem de que hi havia moltes possibilitats que arribés al CAR, finalment doncs ha arribat. Primer de tot, què significa, no?, per al club aquesta notícia?
2: Bueno, és que és algo increïble. Aquí a Catalunya tenim molta sort de poder tenir una instal·lació com el CAR de Sant Cugat que ofereix aquest tipus de beques, perquè en altres comunitats no tenen aquesta possibilitat, i bueno, crec que és algo excepcional poder accedir, no?, a aquestes condicions d'entrenament, a poder entrenar més hores, tenir els teus estudis adaptats, tenir metges, psicòlegs, fisios, és una oportunitat excel·lent per la gimnasta, i òbviament pel club al final és algo que ens enorgulleix moltíssim poder dir que està allà i que representarà el nostre club aquest any a nivell absolut. És que és algo increïble, de veritat.
1: Com deies, no?, implica un gran canvi en la seva vida, més entrenament, exigència, estudis, convivència amb altres esportistes. Has pogut parlar amb ella una miqueta de com han estat aquests primers dies, com s'està veient, si doncs, la situació li supera o no li supera?
2: Sí, no, està contentíssima. Jo parlo, bueno, nosaltres amb la meva companya, la Míriam, també parlem, no cada dia, però cada setmana com a mínim estem parlant amb ella. Aquest cap de setmana també l'he pogut veure perquè va venir a la primera fase a veure les seves companyes i tal, i ella està contentíssima, és el que volia. Ella, la rítmica realment li apassiona, li encanta, i poder dedicar-se quasi tot el dia a això, doncs és un privilegi, i estava supercontenta.
1: El camí no ha estat fàcil, no?, per arribar aquí, per a l'Isabella.
2: No, fàcil no. Fàcil no hi ha res en aquesta vida i en la gimnàstica molt menys. Però, bueno, és que al final ho ha treballat. O sigui, és una gimnasta que amb molt poca edat tenia molt clar el que volia i ho ha treballat, ho ha lluitat, ha costat molt de temps, perquè, com he dit abans, la rítmica és un esport que necessita temps, no, els resultats no són mai immediats aquí, però al final doncs, amb feina, amb esforç i sobretot amb constància doncs, ho ha aconseguit, i nosaltres estem supercontentes de poder dir que hem format una gimnasta que ha arribat allà, no? Perquè al final com a entrenadores també doncs, és un superorgull poder dir jolín, la meva gimnasta està al CAR de Sant Cugat, que òbviament la majoria de la feina és per part seva, no? Perquè si la gimnasta no vol, no tira, però nosaltres com a entrenadores també és com un orgull dir, jolín, ho hem fet bé.
1: I a més, ara també em comentaves, no?, que hi ha quatre atletes que estan també, no?, sota la lupa, podríem dir, no?, del CAR. Bueno, és un altre reconeixement, no?, a la feina que s'està fent a la base.
2: Sí, ara, bueno, ens van avisar ahir que tenim quatre gimnastes que han estat seleccionades per formar part del pla de seguiment i tecnificació que fan allà al CAR de Sant Cugat. I bueno, aquestes gimnastes són l'Adriana Sáez, la Mar Folk, la Nerea Mateos i Daniela López. I bueno, el que faran aquestes gimnastes ara és que aniran uns quants entrenaments allà al CAR de Sant Cugat, que per formar-se doncs, també està genial tot el que puguin aprendre. I totes aquestes jornades que es fan a mi com a entrenadora, al final estic super agraïda de que les puguin fer, perquè és formació per a les gimnastes. Al final crec que quanta més gent et pugui veure i et pugui donar consells, més aprens, perquè crec que de tothom sempre es pot aprendre alguna cosa, no? I em sembla superimportant que es puguin fer aquestes jornades i dedicar temps a aquest tipus de gimnastes. Llavors, bueno, sé que aniran allà a entrenar uns quants dies al CAR, els hi faran un seguiment i bueno, a poc a poc aniran, suposo, descartant, perquè ara comencen amb un grup una mica gran i a poc a poc durant la temporada aniran descartant, però bueno, poder dir que ja des d'un inici han sigut seleccionades. Hi ha moltes gimnastes que no han sigut seleccionades, no? I poder dir que estan allà, doncs, ja és un fet superimportant, també.
1: Doncs temporada molt, molt il·lusionant. Georgina, un desig per aquest curs?
2: Uf, és que saps què em passa? Que jo crec que he viscut tantes coses increïbles l'últim any que jo no puc demanar més, ja, a la rítmica. Jo l'únic que vull és que les gimnastes aconsegueixin els seus propòsits, que treballin, que segueixin gaudint de la gimnàstica, que és sobretot el més important, i que segueixin treballant amb ganes i il·lusió com ho han fet fins ara. Per mi això és el més important.
1: Tant de bo que sí. Georgina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort aquesta temporada.
2: Moltes gràcies.
1: Moment ara per anar amb la darrera pausa publicitària del programa d'aquesta tarda i tornem amb un nou capítol de Fanzine 11 que ens suporta en Nil Piera.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
2: És només algunes de les mesures que forma part de la lletra petita que s'ha conegut avui, del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb el suport ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts vol reprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura Esquerra i els Comuns el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
2: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i Illa no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
5: Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
0: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
2: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona, avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
7: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
8: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
2: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana, Cançó d'amor i de guerra.
9: I en l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campions.
10: A 3:15 de la tarda ha començat el partit. Al minut 17 de la primera meitat es manté el resultat inicial d'empat a 0. El Barça, que vol tornar d'Itàlia amb 3 punts per encarar en bon estat de forma el partit de diumenge contra el Real Madrid.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs s'aniran endinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada es carregarà una mica a la costa brava. Aquesta nit amb una temperatura agradable i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia, tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot els Vallesos i el Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, al de Lleida sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de seguir parlant que l'avaria d'un camió a la P7 a Sant Cugat en sentit a Girona talla un carril i provoca 5 quilòmetres de lentitud. També en aquesta P7, circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a Tarragona i a la B30 al seu lateral a Travetia i Cerdanyola, més o menys, en sentit Girona i aturades. Als accessos nord també hi ha problemes a la C33 i la C58, les vies que venen dels Vallesos, i si ens desplacem a la part de l'àrea metropolitana sud, doncs aturades a la 2, a Sant Joan d'Espí i Cornellà, C32 per connectar amb la ronda, la zona de Cornellà i Sant Boi, i sobretot les rondes amb molta mobilitat. Us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
4: El conegut com decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats, i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Viver.
5: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data d'avenciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
6: Encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, doncs, aniran desapareixent els pisos de lloguer.
5: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any, i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: Ho dèiem ara en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
4: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social de l'habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
9: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: I mentrestant creix la pressió al carrer, a l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
4: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: Anem doncs cap allà, Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Doncs al principi hi havia una vintena de tendes i ara mateix hi ha unes 60. Cada cop va arribant més gent a aquesta plaça amb la seva tenda per sumar esforços per combatre una problemàtica que afecta a bona part de la població. Els acampats denuncien dels desnonaments, la pujada del preu del lloguer i les dificultats per accedir a un sostre digne. La protesta coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que consideren totalment insuficients. Una situació que cada cop s'agreuja més i que gent com l'Arteco ha patit de primera mà.
11: Jo vaig patir l'assetjament de la crisi immobiliària en les meves pròpies carns. Jo em vaig creure lo de treball fixe, hipotecar-me, perquè hipotecar-te és el millor i pagues menys que amb un alquiler, amb un lloguer, però realment no va ser així. El tipus variable va passar de 600 euros a 1.000, llavors jo amb 1.100 euros, que era el que cobrava l'atur, se'm va fer insostenible. Vaig haver d'entrar a claus.
10: La intenció dels acampats és estar-s'hi com a mínim fins aquest divendres, quan el Congrés haurà de votar els dos decrets sobre l'habitatge aprovats pel govern de Pedro Sánchez, tot i que alguns no descarten quedar-se indefinidament si el problema de l'habitatge no millora.
0: Gràcies, Álvaro. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
4: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gravenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
0: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
4: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: Mont Carvajal.
13: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
14: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
15: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
16: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
13: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
4: El Meteocat ha emès avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
0: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
17: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fusters i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
18: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
17: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
0: I tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure més fort ahir la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Costa Brava Televisió, Paula Marco.
19: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre. I van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori asseguren que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
3: Notícies en xarxa.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: I denuncien 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
4: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
4: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen que criminalitzen aquestes persones.
0: Maite Poló.
20: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué no?
20: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: 2 de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
24: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
23: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra, David Navarro.
25: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
26: I en l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
25: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: I Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una 20ena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
27: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 50 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
1: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
27: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al minut 38 de la primera meitat, el resultat és de 0-1 favorable a les catalanes. Carolyn Graham ha avançat a les culers al minut 18. Qui també juga a partir de 8:15 és l'Europa, que rep el Villarreal en partit de Copa de la Reina al Nou Sardenya. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. A pocs segons pel descans, el resultat és de 40-41 pel conjunt vegenc. D'altra banda, l'Espart Girona es juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un 8:45 del vespre a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk. Ens en porta a l'última hora Pau Villafanya de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás y ahora hablaba con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
2: En handbol, el Freaking Granollers està jugant a la pista del Flensburg alemany la primera jornada de la EHF i al descans el resultat és d'empat a 20. En waterpolo masculí, d'aquí a 5 minuts, l'Atlètic Barceloneta rebrà el Marsella en la gran final de la Supercopa d'Europa. Aquesta, però, no és l'única cita de waterpolo de la jornada, perquè a les 9 el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
5: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició, que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de la Solim Mataró.
6: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar, i bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
5: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat el Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I un darrer apunt, Lali, perquè el Barça acaba de marcar el segon gol de la nit a Roma. Per tant, al minut 40 de la primera meitat, Roma 0, Barça 2.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
9: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
8: Entrades a auditori.cat.
0: El diccionari TermCat.
10: 40 anys, 40 paraules.
11: 2002. Infoxicació. Excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la.
0: Núria Artigas.
12: A través de les xarxes socials, els webs, els correus electrònics, els missatges o els blogs, ens arriba una quantitat ingent d'informació que ens pot arribar a provocar angoixa, nerviosisme i malestar, i fins i tot ens pot arribar a limitar la capacitat de comprendre. Parlem de la infoxicació, un terme que va aparèixer fins i tot abans de la creació de les xarxes socials en línia, però que, amb l'esclat de l'ús d'aquestes aplicacions els darrers anys, ha adquirit una gran rellevància. Segons es recull a l'acte d'aprovació d'aquest terme per part del Consell Supervisor del TermCat, la denominació infoxicació la va idear el consultor en innovació Alfons Cornella a partir de la troncació dels mots informació i intoxicació. Es tracta, doncs, d'una paraula ben formada, transparent i que, a més, és més econòmica que altres possibles expressions que també es podrien tenir en compte com a denominacions possibles, com són excés d'informació o intoxicació informativa. Aquest cas resulta curiós perquè quan es va normalitzar el terme l'any 2002, com hem comentat, encara no existien les xarxes socials i la gent encara no feia un ús tan intensiu d'internet. Recordem que els mòbils no tenien connexió a internet llavors. Tot i això, ja s'intuïa la importància que acabaria tenint aquest concepte i el Consell Supervisor considerava molt necessari difondre aquesta proposta de denominació catalana que els parlants han acabat incorporant.
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
13: La xarxa de comunicació local.
1: Bona tarda, són 8:15.
14: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
15: És només algunes de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb els suports ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
16: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
17: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
1: Junts vol reprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords i vol sostenir la legislatura.
15: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i Illa no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
18: Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
19: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
1: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
15: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
1: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
20: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
21: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, hasta l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
1: En cultura, la Fundació Òpera a Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
15: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Òscar Lanuza és el director de la Fundació Òpera Catalunya.
22: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campiones.
2: A 7:15 de la tarda ha començat el partit i ja en el temps de descans el resultat és de 0-2 pel Barça, gràcies als gols de Caroline Graham i d'Oladipo en pròpia porteria.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols. Hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos, entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs doncs, s'anirà endinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada es carregarà una mica a la costa brava. Aquesta nit amb una temperatura agradable i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia, tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot els Vallesos i el Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, al de Lleida sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
3: El conegut com el de Decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltors no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Bebe.
4: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I dèiem ara, en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
3: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
3: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès, Emmanuel Macron.
3: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge, en concret al govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
8: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
3: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensa marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: I a Tarragona a aquesta hora també han començat una altra concentració en defensa del dret a l'habitatge. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
9: Bona tarda. La pluja ha irromput a la concentració que des de les 7 de la tarda protagonitzen un centenar de persones a les portes de la subdelegació del govern central a Tarragona. Una pluja que, en certa manera, ha estat desduint la mobilització i tots els parlaments que s'han dut a terme al principi en favor d'un habitatge per tothom. Aquest és precisament el lema de la protesta que ha rebut el suport del sindicat de l'habitatge. Hi ha molta gent jove que precisament explica que es fa difícil marxar de casa amb l'elevat preu de lloguer. Denuncien a més els desnonaments. Recorden que només a Tarragona n'hi va haver 500 al llarg de l'any passat. Sota un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana que regulen la circulació, es porta a terme aquesta concentració des de les 7 de la tarda. De moment no talla la plaça Imperial Tàrraco. Això sí, ha minvat la participació de suports de la gent a causa de la pluja que cau sobre la ciutat de Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Tere. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
3: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero, bona tarda.
10: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
0: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reaprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
3: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes.
0: Mont Carvajal.
11: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
13: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
14: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
11: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. Les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
3: El Metocat ha emès avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
0: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà ja s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
15: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fusters i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
16: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
15: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
0: Tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure amb més força i la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
17: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre i van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori, assegura que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
3: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: Denuncien també quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
3: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
2: Notícies en xarxa.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
3: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones.
0: Maite Polo.
18: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
19: Un dia en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras mecias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
18: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
20: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
18: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra, David Navarro.
23: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats. De Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
24: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
23: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: I a aquesta hora s'estrena al cinema Duel a 8.000 metres, un documental dirigit per Raül Llimós i Álvaro Sanz, que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000s del planeta. Esplugues Televisió, Paula Marco, bona tarda.
25: L'any 2017, aquests dos alpinistes arribaven al mateix punt, 13 dels 14 8.000 del planeta. A la torre només li faltava l'Everest, mentre que Cadiach tenia pendent el Broad Peak. Amb un únic cim per completar, començava una cursa per convertir-se en el primer català a coronar les 14 muntanyes més altes de la Terra. El documental, però, va molt més enllà d'aquesta rivalitat, i el que vol retractar és dues trajectòries diferents unides per una mateixa passió per la muntanya, i acaba justament posant en primer pla allò que queda quan desapareix la competició, que és la relació i la germanor entre dos alpinistes. Així mateix ens ho ha explicat l'Álvaro Sanz, un dels codirectors del projecte.
26: Doncs jo crec que aquesta història, més enllà d'un duel real, no?, que seria un pic entre dos alpinistes, al final el que intentes és un tribut, no?, a dos grans alpinistes del nostre territori, que és el que volíem fer, explicar la seva història i donar-li una mica d'èpica.
25: En definitiva, es tracta d'un llargmetratge de 57 minuts, dirigit també per Raül Llimós, que es podrà gaudir a partir d'avui a totes les plataformes online de la xarxa, 3CAT i Televisió Espanyola.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al 50 de partit, el resultat és de 0-2 favorable a les catalanes. Caroline Graham ha avançat el Barça al minut 18 i Oladipo s'ha marcat en pròpia al 40. I des de dos quarts de vuit tenim en joc dos partits més de futbol. L'Europa-Vilareal de la Copa de la Reina amb resultat de 0-0 i el Sestao River Terrassa de la Copa Federal masculina amb resultat 2-0 pels bascos. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. Al tercer quart, el resultat és de 46-48 pels manresans. D'altra banda, l'Espart Girona juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un quart de 9 del vespre a Fontejau contra l'Emlat Konut Turk. Ens en porta l'última hora Pau Villafañe, de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Lliga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
2: Tornant a l'ACB, l'Ilerna Lleida vol agafar el partit de diumenge contra el València Bàsquet com a exemple a seguir. Una victòria contra el vigent campió de la Lliga que ha endosat una dosi de moral a l'equip de Gerard Encuentra. Informa des d'UAU Ràdio, Sergi Guiu.
5: Té tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
6: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip doncs, es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres.
5: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
2: En handbol, el Freaking Granollers està jugant a la pista del Flensburg la primera jornada de la EHF. Al minut 12 de la segona meitat, els alemanys guanyen per 28-24. En waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta està disputant la final de la Supercopa d'Europa contra el Marsella. Al segon quart, el resultat és de 6-4 pels catalans.

0: piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar. I bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
1: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat el Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I en futbol sala, el Barça juga aquest vespre el partit avançat de la jornada 7 de la Lliga Prime Futsal. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana l'Oparrulo Gallec a partir de 3:15. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Roma-Barça de la Lliga de Campions femenina, perquè ara mateix acaba de marcar Clàudia Pina i situa el 0-3 en el marcador al 54 de partit.
3: Déu-n'hi-do, gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.

suave, maldita policía del flow, man.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.

Just get a little more.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

bailes. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?

He comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.